El ple municipal de Cunit, el qual va tenir lloc en el dia d'ahir, es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia en una sessió que va durar més de dues hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig d'aquest any. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria de regidors i regidores. Pel que fa a alcaldia, va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari i del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text refós de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025, també el qual es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix doncs, a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. I pel que fa a les mocions, a més, es van doncs, debatre i aprovar 3 mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs la moció va per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal a les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, també la segona, no va ser aprovada doncs, tampoc la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que aquest ple ordinari, el qual va ser transmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el dia d'ahir, podreu disposar doncs, de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, la nostra podcast, a les 3w.radiocunit.cat, el qual el podeu escoltar i també descarregar. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tarraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. En les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de point fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de light contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de point fight i kickboxing. El regidor d'Esports, Xavier Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Casanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut, respon al creixement sostingut de població a la necessitat d'adaptar-se als serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any, doncs, ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa

carteres de serveis adaptades a les seves poblacions. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció. Defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorientació que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la llar d'infant municipal Les Marietes es celebrarà la tarda d'aquest dissabte una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi, com el gegant foc, el que donarà nom a l'estança I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els caps grossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la llar Les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones que han fet possible que Les Marietes sigui avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, també ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. El març de 2026, la secció de Planificació i Inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation, doncs el qual, per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees no al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per a facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania.

venien el nou model de recollida, on en aquest projecte Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component T12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de l'Escola Infantil i Primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen, nena, usuari, usuària del casal d'estiu per tal de que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. I ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. La fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho desitgin poden decidir com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. I com podem votar? Doncs es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu, doncs, la informació sobre les votacions a través del tríptic adjunt que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. Per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a rècord d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour. El mur separador dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà, sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelbach, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França. I aquest proper dissabte, dia 30 de maig, a 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al Passeig Marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels aportarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al Passeig Marítim, seguidament al qual de 3:15 i fins a 11:15 del migdia tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, el qual, per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'Escola de Música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional.
Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit, al qual les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català. Però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. El que fa referència al Baix Penedès evidencia l'esgotament del seu model de creixement, i és que la nostra comarca manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i el servei de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generar ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pes del Centre Tecnològic IDIADA de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació del sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelerar el creixement a la demarcació. La primera sessió del programa ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, petita i mitjana empresa de Catalunya, posen en valor la primera edició del programa Accelerar el creixement a Tarragona, al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar, mitjançant un pla d'acció personalitzat, a mida, aquelles àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu coneixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i, o bé, l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies. Avui divendres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també avui divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I a més tenim crispetes. Recorda, avui 29 de maig i també el 26 de juny, a 6:45 de la tarda. Una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre.
I també tenim la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Vine a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en aquesta visita guiada única. Recorda, aquest diumenge, 31 de maig, on el punt de trobada serà a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria. Truca al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. I també el proper dimarts, dia 2 de juny, a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, on l'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I dimecres, 3 de juny, a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de la Cíntia Branco. Una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història. Peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva pròpia peça de ceràmica. Recorda, dijous vinent, 4 de juny, a 5:45 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, has de trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 5:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ahir el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa Vendrellanca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà el territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclourà la presentació del Pla de Regadius. I també tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril d'aquest any, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per a l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari de administració remota per al manteniment dels equips dels ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, substitució de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordinadors que presenten doncs serveis als ajuntaments de la comarca i substitució d'equips i dispositius obsolets. Amb aquesta inversió es pretén poder dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació. Establir una elevada seguretat perimetral dels estudis i dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directament als ajuntaments de la comarca, incloent també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei, i la substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments.
Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DIPTA-CAT.

0: I també recordem que la Diputació de Tarragona, en data també del 21 d'abril, va aprovar la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats dels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici d'aquest any per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 52.200 euros. Per al curs passat va ser de 52.000. A més, dins del programa de mobilitat, dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori, d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés als centres educatius dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I marxem al món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on el viticultor Joan Pons és el cinquè candidat a presidir la denominació d'origen cava. S'afegeix a Marta Vidal, Pere Ventura, Marc Pagès i Xavier Lluc. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró, el qual com sempre ens ofereix el temps. Més informacions en properes edicions d'aquest mateix informatiu, al qual us ha portat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Asens. Ara us deixem, doncs, amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí o amb algun núvol prim puntual, i amb cel clar fins a mitja tarda, quan apareixeran bandes de núvols alts al final del dia, i amb una temperatura que ha pujat de nit, i hem tingut ja la primera nit tropical en què no hem baixat dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre 26 i 27, prop de ran de mar, i a les parts més interiors del terme municipal podem arribar als 28, amb una humitat moderada. Ben feble, amb terral a la primera hora del matí, i marinades això pràcticament la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps més variable amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols alts a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i baixarà una mica de dia, movent-se entre els 20 llargs de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat més alta. Ben feble, en domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Diumenge tindrem bon temps, amb domini del sol, però amb bandes de núvols alts al matí i també a la tarda, amb un cel més clar al migdia i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 de mínima, mentre que la màxima repujarà unes dècimes i tornarà a situar-se per sobre dels 27, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogó. Ben feble, amb terrals a primera hora i de mitjorn al centre del dia, fent que la mar sigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
3: Més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220
5: aquesta
4: llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
6: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
8: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
9: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
10: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
11: Escucha este viernes las noches de Cunit On Air con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con K de Kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit. Envíanos tu petición a través de WhatsApp al 602-646894 o llamando en directo al 977-674918. Las noches de viernes de Radio Cunit cambiarán para siempre.
12: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
13: tu programa de hard rock y heavy metal.
12: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
13: y Sergio Striper.
10: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, viajando por el mundo, la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
14: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
15: Les vibracions de DJ Jazz.
14: Tots els divendres a les 9 de la nit.
16: Vibracions. Vibracions.
15: Vibracions.
14: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
15: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
17: Això sona bé.
18: DJ Jaumix presenta
19: el Tecnòdrom.
20: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
21: El Tecnòdrom
22: amb Jaume Sens.
23: Jaumix in session.
24: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.
25: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
26: Soc DJ Glasshat i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la setmana. Tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
27: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasshat. DJ Glasshat.
28: DJ
26: Glasshat. T'espero a Alter Ego Podcast Show.
14: Sintonitzes amb el sol.
29: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
30: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
29: Cunit al dia.
0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Por fin viernes, per fi weekend, per fi cap de setmana. I com sempre, doncs, és el moment de celebrar-ho de la millor manera possible amb tots els premis que ofereixen els nostres patrocinadors i amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Estigueu atents a la nostra sintonia, perquè pot ser que us pugui tocar a tots i totes, Ja ho sabeu, doncs, que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes i que teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per, si voleu fer qualsevol suggerència, doncs, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
29: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918. 4918.
1: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
1: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, que podem disfrutar d'aquest magazín matinal al qual ens estarem fins a 2:15 de migdia en companyia de la vostra sintonia en aquest format, en el format magazín, i empalmant amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Ai, ai, ai, i com sempre de seguir saludem a tots els nostres patrocinadors, els quals ens ajuden i també els quals des d'aquí fem suport, a la CEC, a l'Associació de Comerç Empresaris de Cunit i a tots els nostres comerços, els quals, com sempre, des d'aquí volem, intentem promocionar, doncs, des d'aquí, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, Com no, doncs, també des d'aquí saludem a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix cas que en dic del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i com no, doncs, també la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Arévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la ONCE, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar a la nostra sumari de continguts d'avui divendres, ja 29 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, com sempre, aixecant el vol a velocitat de creuida 107 megacicles per segon a través de l'aire de les Penedès i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat. Tot a punt i preparat. Així comença el Cunit del dia.
2: Sumari.
0: I començarem fent un cotull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que, posteriori, a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de David Navarro, Marta Pardell i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitjoret abans, també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius dius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia i a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també, com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé català, aprendrem el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi. I no contents amb tot això, també, com no, tindrem, ens contextualitzarem també tot repassant les notícies més destacades que m'han succeït al dia com avui, Un 29 de maig d'altres anys. Aquestes seran les nostres efemèrides. més a més, també, com cada divendres, ens arribarà també les estrenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri amb els seus tràilers, eh? La cartellera de cinema. També, doncs, si Déu vol, tindrem l'agenda jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. El Megamix de la setmana. El megasorteig de Premis de la Comarca des de la Ràdio Anticrisis. El Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home. Posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una... Ai, no, un lot no, això és a la pel·lícula Fantasma. Al Silenci Acció podeu obtenir tots aquests premis. La Casa de l'Oro ens ofereix un sobre sorpresa de bijuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta. Que molt nou, una classe de guitarra, piano baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sami Scalafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab, eh? La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars. Per la Pinya, dos esmorzars més. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones. La Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. I la Diligència, també dos vermuts, eh? Per cert, no et perdis la seva Revella de Sant Joan, eh? Que tenim a tocar, eh? Gran festa, mòdic preu de 33 euros, un gran fantàstic mega menú amb pica-pica, mega plats per escollir, coca de Sant Joan, la millor revetlla, el rovell de l'ou i, a més, amb DJ Jaumix de Sound DJs quilòmetre zero, eh? Què més es pot demanar? La Diligència! A més, la Peixateria Cunit també ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo. La Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata amb xulos o porres per dues persones. A l'Anda Yoga Studio també una sessió de ioga o massatge. La Braceria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones amb visita a les seves instal·lacions. I la Carnisseria Jaguara també misquilo de carn picada. Pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa dissabte diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones. El local social al castell, també un sopar per dues persones. I el bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Nanà, pizza per dues persones. La cafeteria Panaderia Núria, sí, un esmorzar per dues persones. I la penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. I el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot de regals consistents en pollastre las de patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, tens consumició gratuïta esperant la teva comanda al mateix establiment del Pollo Loco. I la discoteca L'Ou de Segur de Galafell, una invitació en consumició per dues persones. La Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones. I a més, en qualsevol moment del programa, i ara sí, pots escoltar la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company, Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit, al Racó Dolç de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred, aquí a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones, a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. L'he vist cruzar el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones. Al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i de Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio, no t'ho veràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
3: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia. D'avui divendres 29 de maig de 2026, quan ens separen ja uns 10 minuts per les 11 del matí. Comencem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Ni hao. Tarragona, el gegant xinès Costco desembarca junt a l'Argentina en PTP en el port de Tarragona amb una inversió de 117 milions d'euros per ocupar el moll d'Andalusia. En fotografia de portada tenim a Lin Feng, director financer del CFO de Costco Shipping Bulk, tercer per l'esquerra, Zhu Tao, president de Costco Shining Port LTD, entre Santi Castellà, president de l'Autoritat del Portuària de Tarragona, i Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. Guillermo Misiano, president del PTP Grup, doncs davant i quart per la dreta, i acompanyat per l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i la subdelegada del govern, Elisabet Romero, entre d'altres. Pel que fa a economia, tenim la guia de l'excel·lència empresarial de Tarragona avui amb el diari. Aquest any ens endinsem en els entrellaçats de la intel·ligència artificial i com poden revolucionar les nostres empreses. Però encara tenim més titulars, més portades, més diaris. Marxem al diari Ara, el que ens set de portada amb educació. Els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Niubó intervé de nit en la negociació i emplaça els sindicats que mantinguin doncs, la tancada a parlar avui. En fotografia de portada tenim a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, el que declara: preparem mesures perquè els pisos buits es puguin i es posin en lloguer. I els Estats Units d'Amèrica diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda Teheran. El PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions. I Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de la periodista Natza Ferrer. Podríem engegar a dida aquells que proclamen estar a favor de les vagues, però que una cosa és fer vaga i una altra tallar carreteres. D'altra banda, tenim a Josep Burgaia, professor universitari i assagista, el que diu que l'elit judicial és avui l'autèntic cavall de Troia contra les institucions i la cultura democràtica. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el quart en set de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure en llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviureenllibertat.cat, i amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que usarem a Marilyn Monroe amb una imatge icònica amb les faldilles a l'aire, i és que tenim el següent titular: 100 anys sota la llum de Marilyn. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món, mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats. També tenim el dia d'ahir amb Francesc Espiga. Continuem allà on érem. Govern i sindicats de docents exhibeixen de nou les diferències que els separen. I també tenim crònica d'Aina Vives. El que passa a Maller queda a Maller. També tenim crònica de Maria Palau. Elisenda, una reina alta, robusta i adolorida. Pel que fa a l'esportiu, tenim el Girona que tanca el cicle de Mitchell després del descens. Mapi i Ona Batlle s'afegeixen a Alexia i deixen el Barça. I encara tenim més articles signats, com per exemple d'Òscar Massaguer: retirar el monolit tan a prop i tan lluny. Anna Carreras, narcotinder. JM Fonalleres, canvas i crits de guerra. Toni Brossa i català orfe de polítics. Marta Palau, un despropòsit. Carme Arenas, per saberà un en l'error. I Jordi Llavina, l'homenot Joan Render. A la capçalera tenim entrevista a Teresa Font, muntadora, a la que declara: el cinema no existiria sense el muntatge, és la seva essència. I les estrenes de la setmana: Abandonados, del True Crime, el viatge emocional sobre la identitat. Carles Porta estrena una docusèrie sobre l'hora doncs, de tres germans abandonats. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. A 5 minuts de les 11, marxem amb La Vanguardia, que ens ha portada amb el conflicte educatiu. Els docents aporten el límit al pols amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els pujaran al 330 i mantindran les vagues. En fotografia de portada tenim a Fernández Díaz, que es declara aliat a la Kitchen. L'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han pactat de les seves versions sobre l'operació policial per impedir la investigació sobre la financiació il·legal del Partit Popular. Segons es va posar ahir de manifest durant el judici, ambdós tiraren pilotes fora i asseguraren que no sabien res de l'operació Kitchen. A més, el govern atribueix a la llau d'actuacions judicials a un complot per esfondrar-lo. Tenim a David Sánchez en aquesta fotografia a la banda inferior central de portada. La fiscalia demana que s'anul·li el jutge al germà de Sánchez. A més, la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una dolència. El que observem en una petita fotografia a la banda superior dreta de portada. I el preacord per reobrir Ormuz a falta de la llum verda final. A més, tenim a Roland Garros. Sinner s'enfonsa en plena onada de calor a França. I al suplement que fem tenim comerços de proximitat, el que inclou també la cartellera de cinemes. Marxem ara al Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb la reacció a les noves investigacions judicials. El PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire. La batuda de la UCO va ser a tot el sanchisme, no només a una part, afirma Núñez Feijóo. Illa diu que la suma d'investigacions no és casual. Si algú creu que ens doblegarà, no ho aconseguirà. I es pregunta si hauria d'assumir responsabilitats a Sánchez. El 52% creu que hauria de dimitir. A més, tenim el segon fòrum de premsa ibèrica. Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. El govern central confia en la iniciativa de les 462 pimes del sector. Escribano crida les empreses catalanes a afegir-se a un moment històric. I Barcelona retalla des del 2022 la seva distància amb Madrid en innovació. Un informe constata el resultat de l'aposta per la recerca i la tecnologia. A més, els sindicats en vaga rebutgen l'última oferta d'educació. I la robòtica i la intel·ligència artificial ofereixen solucions per a la cura de la gent gran. A més, Espanya posa en marxa el pla per construir el cementiri nuclear. I a la capçalera tenim Enrique Riquelme, el que declara: el Barça s'ha rigut del Real Madrid per culpa de Florentino. Per últim, repassem El País, el que enceta portada amb Sánchez, que demana comparèixer en el Congrés davant la cascada d'escàndols. Sumar se retorna contra el PSOE i reclama explicacions al seu soci. La Fiscalia veu prescrit un dels delictes dels que s'acusa a David Sánchez. Mi hermano murió por el ébola mientras salvaba vidas. I el PNV dona per finiquitada la legislatura. Però encara tenim més notícies, més titulars. Una gran fotografia a la banda superior dreta de la portada, al que observem a l'exministre Fernández Díaz, declarant ahir en una captura de la senyal institucional del judici. I amb el següent titular: l'exministre Fernández Díaz alega que s'enterà de l'espionatge a Bárcenas per la premsa. El seu número 2 a Interior el contradiu i afirma que sabia que el xòfer de l'extresorer del Partit Popular estava col·laborant amb la policia. A més, tenim el preu de la vivenda, que creix un 14%, el seu major ritme en dues dècades. I a la capçalera marxem amb tenis. Sinner col·lapsa per al calor i Roland Garros perd el gran favorit. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que a hora ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general, quan ja estem al llindar gairebé de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit. Ràdio.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla del nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que en aquests moments la nostra línia segueix doncs trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Un cop doncs recordat això, recordem que degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on degut als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A Rodalies, Lleida, a la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, amb servei ferroviari també de la línia R4. Pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les hores a Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'altra banda, també recordem que a la R11, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Figueres i Portbou, els trens poden registrar demores de 30 minuts de mitjana amb freqüència de pas d'una hora i mitja entre Figueres i Portbou. A la R13, també amb motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A la R14, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat. I també recordem que aquesta incidència afecta el que seria a tota la resta de línies de rodalies i regionals, de tots els regionals, vaja, doncs de la R14, R15, R16 i R17. Però, a més, també volem destacar que, a més, a banda d'aquesta incidència que afecta tota la resta de línies, a la R15 tenim servei ferroviari entre Reus i Mora la Nova, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona, al qual heu de consultar tots els horaris també a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí, doncs, el que seria la previsió, i subratllem la paraula previsió, de la circulació de rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals, i per tant s'imposarà el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la en mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira, més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat alta. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la en mar plana o arrissada. I de cada diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, com sempre, d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal, com es presenta el cap de setmana, bé o no?
1: Bueno, anar fent.
0: Sí? Bueno, almenys avui, per fin, viernes, ho fem amb marxeta, oi?
1: Sí, ho fem amb marxeta i, a més, perquè com ja fa tanta calor, vull recordar tota aquesta gent que pateix sota les nits de calor i li fa les discomòbils al carrer i festes públiques, aquestes de festa major. Vull reivindicar una cançó de festa.
0: Ah, molt bé.
1: El Gigi D'Agostino amb l'amor t'ho juro.
0: Oh, mític temazo, temacla que se'n diu ara. Gigi D'Agostino, déu-n'hi-do, D'Agostino, l'amor t'ho juro, té la tela. Doncs escolta'm, doncs Núria, moltíssimes gràcies, que passis un molt bon cap de setmana i si tu vol ens tornem a escoltar el dilluns a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, doncs fins dilluns, un petonarro ben fort.
0: Abraçades i petons, adéu-siau! I bon fin de...

I ara ràpidament escolta aquesta sintonia. És el moment de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sex a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem, doncs, pel que seria el cupó diari. El número premiat va ser el 97.235 de la sèrie 7. A la Super 11, el 9, 13, 14, 16, 19, 25, 28, 30, 34, 40, 43, 45, 53, 57, 60, 63, 64, 73, 75 i 85. La duple, l'11, i el triplex de la 11, també el 771. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11. Correcte. Amb...

0: correcte. Donar la volta a una cosa, donar un gir, incorrecte. Capgirar, canviar, correcte.
1: També és incorrecte dir donar-se compte en comptes de donar-se, correcte. Donar set és incorrecte, ha de ser fer venir set, correcte. O donar-se a la fuga, incorrecte, fugar-se, correcte.
0: Però compte, hi ha algunes expressions en què el verb donar és correcte. Donar a llargues, donar corda, donar a conèixer.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 29 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Montaner, al passeig Narcís Verdagí, número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. Repetim, 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer RIN 1719 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 01 81. Repetim, 977 16 01 81.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres al 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.

efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a desgranar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 29 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1453 amb la caiguda de Constantinople en mans de les tropes otomanes i desaparició de l'Imperi Romà d'Orient. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1724, on Benet XIII és escollit nou papa de l'Església Catòlica. I ja al segle XX, el 1913, el ballet d'Igor Stravinsky, La consagració de la primavera, s'estrena a París. L'any següent, a Barcelona, obre l'Escola del Treball, creada per la Mancomunitat de Catalunya, avui Universitat Industrial. I el 1931, a Madrid, la República Espanyola crea el Patronat de les Missions Pedagògiques per difondre la cultura general, l'educació ciutadana en llogarets, viles i llocs i una experiència d'educació popular sense precedents. A més, també... El 1953, l'explorador i alpinista neozelandès Edmund Hillary i el Sherpa Tenzing Norgay són les primeres persones a aconseguir el cim de l'Everest. I a l'any 93, el drac Beluga Starock és presentat durant la festa major de Canaurell. A més, també el de l'any 2000, l'escriptor Josep Vallverdú guanya el 32è, el 32è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I el 2000...

2006, Rafael Nadal bat a la pista central de Roland Garros a París el rècord de victòries consecutives en terra batuda de Guillermo Vilas. Acabem l'any passat amb la vaga general al País Valencià per exigir responsabilitats al govern del president Carles Mazón per la gestió de la gota freda de 2024. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 28 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va d'en Titi, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom, i així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar, perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense que et mani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia, ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: al Santoral i aniversari. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre paper mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, que Torcer sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 49 18.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i, com sempre, en agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, eh? Clar que sí, home, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat. Volem felicitar, atenció, eh? Avui és Sant Encarauno, Crescente, Dioscorides, Eladio, Elconia, Emilio, Eugenio, Feliciano, que pareix italiano, Sant Fèlix, German, Guillem, Leicòlides, qui més? Qui més tenim aquí? Ai, ai, que no el tenim aquí present, eh? Alejandro, Amon, Conon, Genecio, Gerardo, Isiquio, Martirio, també San Sicinio, Sofía, Teodosia, Teodosia, felicidades! També no han força usat en Janir Terres Andins. Súrsula, també, Voto, encara que no tinguem eleccions. I dissabte, doncs, home, dissabte, Sant Anastasio, Ausonio. A més, també tenim a Gavino, Isaac, Lorena, Matías, Matilde, Palatino, Huberto, Urbicio, Venancio. I diumenge, diumenge també, Sant Cancio, que és cienciano, que pareix italiano, Santa Gertrudis, Lupici, Noé, el de l'Arca, Pascasio, també Petronila, Silvio, Teodoro i Vidal. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Per tots ells, moltíssimes felicitats i us dedicarem al Mega Mix de la setmana. Som-hi, doncs!
3: Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.

Doncs sí, senyors, ja ho heu acertat, el meu amic de la setmana, Max Vixing. A l'estiu de 1987, és que ja tenim calor i que es noti que és estiu, que es noti que fa calor. I com no, doncs, comencem el cap de setmana, el fin de... amb la millor marxeta possible, clar que sí, i amb música dels 80.

Atenció amb el Julián Carat, amb el número 286, que se l'emporta Adrián Sánchez, 287, Sílvia Calafell, és veritat, aquests els hem dit. Hem quedat amb el 290, això. Marta Sánchez, 291, Mireia Vergés, 292.

amb el 293, Maria Moreno, 294, Salia Ciurana, 295, Xenia Amat, 296, Pilar Domecq, 297, Auris Ramírez, 298, Javi Rodríguez, 299, Montse Cubelles, 300, Sara de las Heras, 301, Manuel Pizarro, 302, Natalia Alba, 303, África San Martín, amb el 304, Mercè Rubió, 305, David Vidal, 306, Eva Espinosa, 307, Juan Antonio Romero, amb el 308, Eva de la Peña, 309, Fernando Gómez, 310, Zoe Gómez, 311, Encana Alcilaga. Amb el 312, Juan Pablo Rodríguez, 313, Josep Macià. 314, Joana Paredes, 315, Dori Solís. 316, Susana Flores, 317, Sofía Virginia. 318, Ruth Rivero. 319, Loli Sánchez. 320, Ismael Hamhane. 321, Ángeles Lorca. I amb el 322, Claudia García. I tanquem línies. Mentrestant, anem a preparar el mega sorteig de premis escoltant el mega mix de la setmana, Max Mixing. Per tots vosaltres, des de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Por fin viernes, por fin weekend, cap de setmana, aquí, a Radio Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 9:15 de vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
3: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
3: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
10: El Tecnòdrom
11: amb Jaume Sens.
12: Jaumix in session.
13: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.
2: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
14: Soc DJ Blasca i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
15: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Blasca. DJ Blasca.
16: DJ Blasca.
14: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
17: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
14: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
18: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasgow.
19: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues. I és que la música m'agrada.
20: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
8: Hola amigos, somos Juana Jiménez
16: y Josep Campaña.
8: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
16: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
8: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
16: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
4: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació a la comarca. El Som l'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina amb coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudant de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer-cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orientaupros@baixpenedes.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès engega el programa Consolida't. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'oferim assessorament i formació per reforçar i per créixer el teu negoci. És una acció totalment gratuïta i les places són limitades. Per més informació, pots contactar per correu electrònic a ocupacio@baixpenedes.cat o bé trucant al 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes del grup A1. El termini de presentació finalitza l'11 de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, també dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva. Aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
3: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a festa torneig Joan Petit, nens amb càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebre ens presenta un programa europeu. Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
0: Us informem que ja estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i altres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler, titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca, per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston, amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Herbie, me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més. A veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar en barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: És clar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olnat. Pitjor encara, és un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís...
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo a tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu. I ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc 1000 solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu, i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubti gens ni mica.

0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Rosi, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: fin és viernes.
1: Sí, senyor, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, ganes de juerga, de festa, i com no, doncs per encetar-lo amb molt bon peu, amb el nostre mega sorteig de premis de la setmana, l'únic inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, en agraïment a la vostra participació, on tots els nostres oients opten, tots els que han participat, vaja, al sorteig de premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i com no, promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, des de la 107 de la FM, des de les 3w.radiocunic.cat, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunic! Sorteig, sorteig, mega sorteig d'avui divendres, 29 de maig de 2026. I com sempre, el que farem serà agafar el nostre bumbo i abans que res, doncs, començarem a remenar les boles. O sigui que som-hi! Ahí está, venga. Ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, ramena, molt bé, doncs, atenció, perquè ja ho tenim aquí preparat, eh? Vinga, doncs, comencem pel nostre mega sorteig de premis d'avui i ho farem, doncs, amb la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí, a l'Avinguda de Barcelona 179 de Cunit. Atenció, perquè roda la bola. Ai, ai, ai, ai. A veure, a veure, la primera bola del dia és el número... Ui, gairebé el número de la ràdio, però no, eh? El 108. El 108, el 108, a 100 age. El segon 8 point, el Iguallo Mini, és per... A veure, a veure, és per... És per... Aquí tampoc, és per... Adolfo! Adolfo Andreu! Adolfo, moltíssimes felicitats! Marxem ara amb la Clínica Dental de Cunit per lluir un millor somriure, una higiene bucal. La Clínica Dental de Cunit la trobareu a l'Avinguda de la Font 62, Baixos. I atenció, roba la bola. No, sintonia, sintonia. Ara. Ui, mira, cap i cua. El 313, el 313, 313, eh? El 3 en 3 points, el de Guayomini, serà, serà? Ai, qui marxarà cap allà, cap a la Clínica Dental de Cunit. Atenció, just cap al final. El 313, el 313, 313, eh? Aviam, aviam, és per... Josep, Josep Macià. Josep, moltíssimes felicitats. Torna ara per Alma Music. Sí, senyors, Alma Music, a la que ens ofereix una classe de cant, de cant de mort, no, eh? De cant, de cantar, eh? Una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Ahí va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 80, 80, 80. De 80 points, el de Guayomini és per... a veure, qui és l'ochentero que se'n va a la Music? A veure, és per... Eva, Eva de la Peña, felicidades y a disfrutarlo. Marxem amb bemol nou. Bemol nou a la que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. A veure què cau. És el número 255. El 255, el 255, 255, eh? 255 points. El de Guayomini és per... redoble, redoble. A veure, on estàs? Sabem el nou, el 255, el 255. Se'n va cap allà... Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchísimas felicidades. Y vamos para bingo, venga, seguim. Ara és el torn del llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. Recordeu, Mi Montaña Rusa també posa nom a la secció que, com sempre, compartim tots els dimarts a partir de dos quarts de dotze del migdia, vaja, aquí a la nostra sintonia, al Cunit del Dia, tots els dimarts, amb Vanessa Sancho, amb aquest llibre Mi Montaña Rusa. Oh, que atenció, ahí está, sí senyor. Ja ha caigut el número 18. 18. Einstein. On 8 point. El bollo mini és per... Redoble. És per... Sergio Palacios. Felicidades y a disfrutarlo. Marxem a la joieria Castillo, sí senyor. La joieria Castillo, aquí al carrer Francesc Macià, número 31, ens ofereix un fantàstic detall. Hi va, atenció. I mira, cauen els tres en aquests. El 222, el 222, Chuhan de Chuenchichu. Du-du-du-poing. Due punti, allora. Ai. Sí, sabem idiomes aquí, eh? A més, amb els gris que ja comencen a venir al poble, doncs, escolta, ens hem de fer entendre, eh? Ens hem de fer entendre. I atenció, perquè el 222 és per... Mari! Maria Maldonado! Felicidades y a disfrutarlo! Marxem a Sam Iscalafell, que ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Monturiol, número 32, de Calafell Platja. Oh, ja, atenció, és el número... Ui, el 155, tu. Firmes. El 155, 155. 155, 155 points. El bollo mini és per... És por fui... Hola, un dia... A veure, Sam Iscalafell... Se'n va cap allà... Ingrid Ortiz! Doncs ja ho saps, eh? Sanirari... Cuidadín, qui no se l'acabi! Marxem amb la perruqueria Harmony. Sí, senyors, la perruqueria Harmony... El que ens ofereix un tall de cabell broma o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià, número 15. Hi va, atenció. Ha caigut la bola número... 317. La 317. 317. 317 points. El bollo mini és per... A veure. És per... Estàs al final. És per... Sofía Virginia. Felicidades. I vamos para bingo. Seguim amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre a través de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, des de l'emissora Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat. Ja portem més de 10 minuts i encara queda molt i molt més per oferir-vos des del nostre sorteig. Com sempre, ara és el torn de Doner Pita Palas 2. No és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2, al carrer Francesc Macià, número 18. I Ja m'arriba la flaire, tu, quina gana. Ai, ai, ai, des d'aquí saludem el Munir, a la Sif. Déu-n'hi-do, dona el pita per les dos. Ens ofereix un fantàstic Durum Kebab. I atenció, a veure què surt aquí. Ui, mira. El 245. El 245. 245, eh? 2, 4, 5 points. I ahí le voy a mini. És per... A veure. És per... Fernando Gómez. Felicidades y a disfrutarlo. Y ahora la Marina está morena. La Marina está morena. Ai, la Marina, clar que està morena, perquè està a primera línia de platja, al Passeig Marítim 147, local 2, eh? Aquí a Cunit. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars. I atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut el número 168. La 168. 168. On 6 with point. El Iguallo Mini és per... A veure. Qui se'n va cap a la Marina? El 168, el 168. Atenció, perquè se'n va cap allà. És per... Noelia. Noelia Cendra. Moltíssimes felicitats. I vamos para bingo, vinga, ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà, número 13. Bar La Pinya, el que ens ofereix, atenció, eh? Dos esmorzars. Atenció, roda la bola. I cau la número... Ui, 88. 88. HTH. Wit point. Allà voy a mini. És per... A veure, és per... Per qui serà? Qui marxarà al Bar La Pinya? Recorda, carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local d'aquí de Cunit, eh? Atenció, perquè se'n va al Bar La Pinya... Clàudia García. Doncs moltíssimes felicitats, eh? I ara és el torn de l'Olivo. El Olivo Restaurant Lounge, eh? Sí, senyor, el Olivo Restaurant Lounge, el qual ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Rim número 1 del Port de Segur de Calafell. Atenció, roda la bola. I mira, ha caigut, atenció, eh? Ha caigut la número 182. 182. 182. Oh, we deep on. 182. Alhora. Ai. I ho podem dir més idiomes. Després ho farem, eh? Si cal, vinga, doncs, atenció, perquè... Ai, l'Olivo, a veure qui se'n va. No et perdis també les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. I des d'aquí doncs també saludem a tot el seu personal, eh? Que bé que ens tracten, sí senyor! I que bé que es menja, i en quin marc incomparable. Ei, l'Olivo! Bon ambient, bona música, bon menjar, bon dinar, bon sopar, bon esmorzar, bon vermutar. Aquests vermuts se'ls emporta, atenció... Natàlia! Natàlia Alba! Natàlia, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. Ui, la bodegueta. La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligencia. Oh, i atenció, roda la bola. Bodegueta. Ui, mira, el 175. El 175. 175. Ui, el tenim a la vora, eh? Atenció, se'n va la botegueta. Pepi, Pepi Rei, Pepi, moltíssimes sol·licitats. I seguimos per la bingo, com aquell que diu, sí senyor. Atenció, perquè ara és el torn, ara és el torn de la diligència. Sí, senyors, la diligència. Què dir de la diligència? El local com Mas Solera, el que, doncs, com no, ens ofereix també dos vermutacos. I no et perdis, no et perdis la revetlla de Sant Joan, que està, doncs, preparant la diligència de Cunit, aquí a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la bodegueta. Sí, senyor, està el restaurant La Diligència, el que, doncs, està preparant aquesta fantàstica revetlla de Sant Joan, al qual per només 33 euros doncs podreu disfrutar de pica-pica, de segon plat a triar, amb uns plats boníssims, i a més, amb coca de llardons, cava i dijaumes. Què més es pot demanar? Déu-n'hi-do, La revetlla de Sant Joan, no te la perdis, aquí a La Diligència. Atenció, roda la bola. I va cap allà. El 180, 180, 118, Ai, que tindrien que tornar a remenar les boles. 180, 180, se va la diligència. Susana, Susana Cadavieco, felicidades y buen provecho. I ara és el torn de la peixateria Cunit, Sí, senyors, amb les cues de rap i l'ampolla de caldo aquí al carrer Empar Nadal. Peixateria Cunit, pescaderia Cunit. Si quieres una cena elegante, cómprate un bogavante. Si tienes una cena de gala, una cigala. Pescaderia de Cunit, sí, senyor. A disfrutar-la. I atenció, roda la bola. I cau el número... Casi, casi, és el de la ràdio, però no, El 106, el 106, 106, En zero, si point. Diu el llumini, serà, serà. A la peixateria de Cunit anirà. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jordi, Jordi Miralles, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la xurreria Velo, la xurreria Velo, vinga, un dia els dos a la vegada, tots junts, perquè, atenció, 3, 2, 1, xurreria Velo, ara, xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones, xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13, xurreria Velo, davant mateix de la policia local, xurreria Velo. Atenció, roda la bola i cau la número 284, 284, 284, the 84 point. Ereu serà, serà, i marxarà cap allà. Més la xurreria Velo, a veure qui va sucar el xurro, la porra o el que sigui. Mare de Déu, senyor, la xocolata estava molt calenta, tan calenta que em vaig cremar. Ai, ai, ai, però està boníssima, que bé que està, a la xurreria Velo. Ai, ai, ai, se'n va cap allà. A veure, a veure, a veure. Susana! Susanita... Susana Flores, moltíssimes felicitats i que vagi bé xocant el xurro, clar que sí. Bon profit! I ara ens relaxem una miqueta. Marxem a Nanda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. No. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 224. La 224. 224. 224. 224. Ananda Yoga Studio. Se'n va cap allà. Atenció, atenció. Serà, serà, serà, serà... Blanca. Blanca Martínez. Blanca, moltíssimes felicitats i a disfrutar-la. I a relajar-la. Sí, senyor. I I ara marxem a la braseria hípica de Cubelles, el que ens ofereix un vermut i braves per dues persones en visita de les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Oh, atenció, roda la bola. I cau la número 235. 235. La 235. 235. 235. El Bollo Mini serà, serà. I marxarà cap allà. Braseria hípica de Cubelles. Ale, ale, Altradano. Ole. A veure, qui és, qui és, qui és? És el número 235. El 235. Braseria hípica de Cubelles. Ei, Asquet. Mital. Lalo Sendra. Lalo, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la carnisseria Xauara, a la que ens ofereix mig quilo de carn picada. A l'Avinguda de Barcelona, 185. No. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 185. 185. 185 on Witching Point. El Bollo Mini és per... És per... És per... Maria! Maria Moreno, felicidades i buen provecho. I ara és d'un torn del... Pollastre, a la brasa al sol! Pollo, a la brasa al sol! Qui quieres que te diga? Doncs que el pollo a la brasa al sol t'ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. Atenció, roda la bola. I cau la número 140. 140. 140. Pollo a la brasa al sol. Quina gana m'està entrant, tu. Déu-n'hi-do. A veure qui se'n va cap allà. És la... Imma Cross. Imma, moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la cova del Gorka. Sí, senyors, la cova del Gorka, el que ens ofereix un vermut per dues persones. Aquí, al carrer Miquel Utrillo, número 4. Oh, atenció, roda la bola. Ai, senyor, senyor, quin número serà? Oh, mira! El 199, el 199, a half del 99, on Nef Point. El de Bollo Mini és per... la cova del Gorka. Se'n va cap allà, se'n va cap allà. És, Josep Peris. Josep, moltíssimes felicitats. I ara marxem al local social del castell. Sí, senyors. El local social al Castell, que ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia! Ah, atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 132. 132. 132, un trois de points. El Bollo Mini serà, serà. És per. A veure, local social a Castell. Se'n va cap allà. 132, 132, És per... Zoe Gómez. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del bar Casa Carmenya de Castanyaire. Bar Travesses. Sí, senyor, aquí al Passeig Marítim 5 de Cunit ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones dimarts o divendres, de dimarts a divendres, eh? Oh, atenció. A veure què surt aquí. Ui, mira! El número màgic, el 69, el 69, número màgico, 69, the 6 nefwine, oh la la, un bon 10, 6, 9 punti, a l'hora. A veure qui se'n va cap allà. A més també pots anar a veure el futbol, les motos, què més vols? Bar, casa, Carminya, travesses de Castanyeira. Ai, ai, ai, és per... Doble, doble... Sergio! Sergio Palacios! Sergio, muchísimas felicidades! I ara marxem a la pizzeria Nanà. Sí, senyors, la pizzeria Nanà. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Pizzeria Nanà. Pizzeria Nanà. Na-na-na-na-na-na. Pizzeria Nanà. Ai, la pizzeria Nanà ens ofereix, atenció, una pizza per dues persones a disfrutar. Al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. No. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 11. 11. 11. Un point. Primera fulla. Se'n va a la pizzeria Nanà. Xus. Xus Molina. Felicidades i a disfrutar. Torna ara per la cafeteria Panaderia Núria. El carrer Víctor Català número 4 de Comarruga ens ofereix un esmorzar per dues persones. Oh, atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 200. El número 200, 200, 200. A veure qui se'n va a la cafeteria Panaderia Núria. El número 200, el 200, 200. És per... Fernando, Fernando Gómez. Felicidades y a disfrutarlo. Ara és el torn de la penya bètica de Comarruga. Sí, senyors, la penya bètica de Comarruga ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Mucho Betty, campana i s'acabó. Roda la bola. Sí, senyor. Ens encomanem al Cristo del Buen Poder de la penya bètica de Comarruga i cau la bola 275. La 275. 275. 275. El bollo mini és per... A ver, el 2, el 7, el 5. ¡Ay, ay! 265. La peña bética de Comarruga, mucho Betty. Ahí está. Dori, Dori Solís. Dori, muchísimas felicidades. I ara marxem amb la pizzeria La Góndola de Cubelles, eh? Aquí al carrer Víctor Balaguer 18 de Cubelles ofereix dues per... sopar, un sopar, no dues persones, anava a dir. Ofereix un sopar per dues persones al local, de dijous a diumenge. Oh, atenció, roda la...

diu la 156. Atenció, és per... Adrián Sánchez. Felicidades y a disfrutarlo. Y vamos para bingo. Seguim, doncs, atenció, que ara és el torn del Saborea, Saborea, Saborea! Ai, el Saborea! El Saborea ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres aquí, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. Això és un no parar, això és un no parar, mira! Capicua, al 121, 121, a 121, and the Anfuan. El Evo Yumini será, será. Es par, ¿quién irá, quién irá? Saborea, saborea, saborea. Ay, saborea. Saborea, saborea, saborea. Ay, saborea. Mira, mira, mira, 121. Ana María Paredes, muchísimas felicidades y a disfrutarlo si puedes. Y ahora marcha mamá. ¡Papapalla! Pollo loco. Ara, que no sortia. Pollo. Ai, ai, és que ja se'ns encomana la pluma dels pollastres. Ai, què quieres que te diga? El pollo loco. Ai, és que ens tornem bojos. Que bons que estan aquests pollastres. Que grossos que són. I que sabrosos. Aquell mític pollastre de tota la vida que s'ha perdut el gust, que avui dia ja no són el que eren. Doncs aquí el trobaràs, aquí el tornaràs a recordar. Et transportarà amb aquelles emocions aquells pollastres a l'ast tan bons, dels anys 80 i 90. Per favor, que bons que estan aquests pollastres. Doncs a més, aquí, el Pollo Loco, que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit, us ofereix un fantàstic lot de regals consistents amb un pollastre a l'as, com Déu mana, amb patates al caliu, amb ampolla de vi, amb pa, amb all i oli, i a més, mentre esperes la teva comanda, pots fer una consumició gratuïta. Ai, és que ens hem tornat bojos al Pollo Loco! Oh, i atenció, roda la bola. El Pollo Loco. El Pollo Loco. Vull mirar el número 300, el 300, 300, El 300, point. El Evo Yumini, serà, serà. Qui més serà cap allà? El Pollo Loco. Atenció, atenció. Aviam si serà, si no... al 300 Mari Carmen, tu pollo está en el Pollo Loco. Mari Carmen García, moltíssimes felicitats i a disfrutarlo. Ara marxem a la discoteca Low. Discoteca Low de Segur de Calafell ens ofereix una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 211. 211. 211. Du en point. Aleu Yomini, serà, serà. Qui marxarà de Fiestuki? Discoteca Low, som festa. Sí senyor, no et perdis les sessions també de Sound DJs Kilòmetre Zero. Des d'aquí saludem el Yuri, el Josico i companyia. Discoteca Low de Segur de Calafell. Sí senyor, se'n va cap allà, se'n va cap allà. Jordi Martínez. Jordi, moltíssimes felicitats. I ara marxem a l'interior de la comarca, marxem a l'Arbós, a la Giralda de l'Arbós, a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35. Ofereix una invitació per dues persones per visitar aquest fantàstic palau àrab modernista que trobareu a l'Arbós. Sí senyor, la Giralda! Atenció, roda la bola... Ha caigut la número 325. 325. Sí, senyor.
El 325. A veure qui se'n va cap allà. Atenció, atenció. ¿Quién será? Será. Ai, ai, ai, a la Giralda anirà. És per... Això està al final. És per... Josep! Josep Macià! Josep, moltíssimes felicitats, sí senyor, eh? I vinga, doncs, que sortim amb el nostre... Seguim, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca, l'únic limitable que està més de mitja hora perdint premis cada setmana des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, el que ara és el torn de la pel·lícula Fantasma de la setmana. Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula, eh? Els afortunats i afortunades, doncs, entrareu a obtenir un fantàstic lot de regals, el qual passarem a repassar tot seguit, però el que sí que volíem desvetllar és de que la pel·li Fantasma d'aquesta setmana era La Reina d'Àfrica, i han encertat, a veure qui ho tenim aquí, han encertat 7 persones que les posem en aquest nou bombo, de premis, que tenim, ara manarem les boles, eh? Aviam, doncs, atenció, amb el... A veure, qui ha encertat aquí? A veure, que no ho veig bé. Amb el número 1 tenim a Susana Flores, amb el número 2, Toni Capdevila, amb el número 3 tenim a l'Àngeles Lorca, amb el 4, Albert Riba, amb el 5, José Pierna, amb el 6, Josep Macià, i amb el 7, Joana Paredes. Fins aquí, doncs, que serien doncs, els que participen del sorteig d'aquesta pel·lícula Fantasma de la setmana. I ara el que sí farem serà remenar les boles, així que som-hi! Vinga! Ja ho tenim aquí, molt bé. Molt bé, a veure qui serà l'afortunat o afortunada. Recordeu que un cop pitgem el botó perquè caigui la bola, aquesta persona s'emportarà un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada número 17, eh? Sí senyor, en ple Parc Central de Cunit, una beguda de refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, aquí a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit, ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entre Mafred. Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, l'Hotel Àdia ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones i que trobareu aquí a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i de Geltrú. I rueda la bola, atenció. Sintonia. Ha caigut la bola número 5. 5. Pues ya sabes. 5. The 5 point. El Iguayo Mini es per... Redoble, redoble. S'emporta el lot de regals de la pel·lícula Fantasma. José, José Pierna. José, muchísimas felicidades y a disfrutarlo, claro que sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Bé, ja ho sabeu que tots els afortunats i afortunades que us hagi tocat premi, ja podeu venir doncs aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia, a recordar els... a recollir els vostres tiquets, perquè recordeu que aquests premis són personal intransferibles i que s'han de consumir abans de 15 dies. Heu d'anar amb el tiquet que us entrega la ràdio quan veniu aquí a recollir-lo, eh? A la taquilla de la ràdio, i amb el vostre DNI disfrutar d'aquests fantàstics regals que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Des d'aquí agraïm a tots els nostres patrocinadors i animem a d'altres que ja estan a punt d'incorporar-se en aquesta gran família que és Ràdio Cunit, el que la va creixent dia rere dia, i el que, a més, a banda de, doncs, anar creixent en patrocinadors,
patrocinadors també moients, eh? I com no, doncs des d'aquí volem felicitar a tots els guanyadors i guanyadores i agrair a tota la resta per haver participat al llarg de totes aquestes setmanes. Recordem que la setmana que ve més i millor, us animem a que seguiu participant, eh? Recordeu que podeu fer una petició musical per dia i per tant podeu tenir màxim 5 premis. Com més vegades participeu, més oportunitats tindreu a que us toqui premi, doncs, en el nostre mega sorteig de premis de la comarca, com sempre, des d'aquí, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Ara és moment d'aturar el nostre cunitejador. Ui, ui. Home, ja. I passar, repassar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis d'avui divendres 29 de maig de 2026 són: a la Casa de l'Oro se'n va Adolf Andreu, a la Clínica Dental de Cunit Josep Macià, a Alma Music Eva de la Penya, a Bemol Nou Juan Pablo Rodríguez, al llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo se l'emporta Sergio Palacios, a la Joyería Castillo María Maldonado, a Sami Escalafell Ingrid Ortiz, a la Peruquería Harmony Sofía Virginia, a Don Herbita Palas 2 Fernando Gómez, a la Marina Noelia Sendra, al Bar La Piña Claudia García, al Olivo Restaurant Lounge Natalia Alba, a la Bodegueta Pepi Rey, a la Diligencia Susana Cadavieco, a la Passateria Cunit Jordi Miralles, a la Xurreria Velo ens ofereix a l'emporta, doncs, Susana Flores, a Nanda Yoga Studio Blanca Martínez, a la Braseria i Piga de Cubelles la Nocendra, a la Carnisseria Jaguara Maria Moreno, a Pollos a la Brasa al Sol Imma Cross, a la Cova del Gorca Josep Peris, al local social al castell Zoe Gómez, al bar Casa Carmiña de Castanyeira Sergio Palacios, a la pizzeria Nanà Xus Molina, a la cafeteria Penaderia Núria Fernando Gómez, a la penya bètica de Comarruga Dori Solís, també a la pizzeria La Góndola Adrián Sánchez, al Saborea Ana María Paredes, al Pollo Loco Mari Carme García, a la discoteca Lou Jordi Mirartínez i la Giralda de l'Arbós, Josep Macià. El lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. José Pierna. Doncs moltíssimes felicitats a tots i totes, i també, doncs, com no, des d'aquí encoratjar-vos a que la resta segueixi participant, doncs, la setmana que ve, més i millor, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Però no canvieu de dial, tenim molta programació per oferir-vos, eh? Ara, a continuació, us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques de la setmana, els tràilers, amb Jordi Mauri, i molts més continguts, eh?, durant tot el cap de setmana, fins a arribar, si Déu vol, en directe, a qual ens hi trobarem a retrobar en aquest mateix espai, al Cunit del Dia, dilluns vinent, a partir de les 10 del matí. Però un servidor encara estarà fent més programes, eh? Ens podem escoltar al Tecnòdrom, al Silenci Acció, eh? Al Som Digis Quilòmetre Zero, bueno, en fi, a molts més programes. I, com no, aquest magazín torna el dilluns vinent a partir de les 10 del matí, com sempre, amb més continguts, amb més programes, amb més premis i amb tot el que faci falta. Clar que sí, home. Des d'aquí, doncs, encoratjar-vos a que seguiu sintonitzant Ràdio Cunit, que passeu molt bon cap de setmana, eh? Moltíssimes felicitats a de la resta, i des d'aquí, des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Petonets i abraçades, que vagi de gust. Siau!

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El lloro, el lloro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. És que és increïble, tu.
1: Sí, sí.
2: Hi ha clubs que no sé si hauran de eixamplar el seu museu.
1: Sí, oi?
2: Perquè no sabran on posar els títols.
1: Ah, mira.
2: Les copes. Escolta, parlarem. Quan acabem ara la temporada, abans de l'època del... en aquest cas el ventilador, que ja no sonarà el silenci i acció, farem una recopilació.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, sí. I d'equips que pugen de categoria.
1: Ah.
2: I d'equips que, ai, que no se sap, d'aquells que baixen. Bé, jo sé que els nostres amics i amigues cinèfils permeten aquest incís que fem sempre, no?, perquè parlem d'esport, tot i que no parlem, però insinuem, no?, el tema de l'esport. Jo estic segur que ens permetran aquest gest. Però bueno, va, vinga, anem a parlar d'estrena, Jaume.
1: Molt bé.
2: A veure, atenció, aquesta setmana no tenim cap de sustito.
1: Ah.
2: Oi, que és curiós això, eh? Però mira, també, jo, si permets, Jaume, jo diria, per exemple, si ara poguéssim obrir el micro i ens escoltés tot el món, preguntaríem: hi ha algú que és seguidor de la saga Star Wars? I sentiríem un clam immens. Sí, nosaltres! Doncs bé, tenim pel·lícula de Star Wars per aquesta setmana, Jaume.
1: Molt bé.
2: I senyor, és una pel·lícula, evidentment, ciència-ficció, acció. La pel·lícula es titula The Mandalorian and Grogu. Què és? Els seguidors de la saga i que tingueu accés a la plataforma Disney, esteu de sort. Ara podreu veure a la gran pantalla aquesta pel·lícula, que és la continuació de la sèrie, que es pot veure a Disney Televisió, de Mandalorian. Tota la màgia de Star Wars la trobem representada en dos personatges principals: el llegendari caça-recompenses Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu. Escoltem el tràiler, Jaume?
1: Molt bé, anem a sentir-lo.
2: Vinga.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
4: En peligro, revisa tu armadura.
3: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
5: Buena suerte. La vas a necesitar.
4: Cinturón.
3: Necesitamos a un profesional.
4: Agárrate.
3: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerme?
4: ¿Estás bien?

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 29 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. El ple municipal de Cunit, el qual va tenir lloc en el dia d'ahir, es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia en una sessió que va durar més de 2 hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig d'aquest any. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria de regidors i regidores. Pel que fa a l'alcaldia, va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari i del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text reforç de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025, també el qual es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix doncs, a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. I pel que fa a les mocions, els membres van debatre i aprovar 3 mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs la moció va per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal a les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, també la segona, no va ser aprovada doncs, tampoc la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que aquest ple ordinari, el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el dia d'ahir, podreu disposar doncs, de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, el qual el podeu escoltar i també descarregar. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tàrraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. En les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de point fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de light contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de point fight i kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut. Cubelles, Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut, respon al creixement sostingut de població a la necessitat d'adaptar-se als serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any, doncs, ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, doncs les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, ha assegurat l'alcalde. La proposta passa per cada municipi el qual disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i unes carteres de serveis adaptades a les seves poblacions. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la llar d'infant municipal Les Marietes es celebrarà la tarda d'aquest dissabte una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi com el gegant foc, el que donarà nom a l'estança I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els capsulossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia doncs, hem entès la llar Les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones que han fet possible que Les Marietes sigui avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, també ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. El març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra que va facilitar el procés necessari per a la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation, doncs el qual, per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en la marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees no al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per a facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida, on en aquest projecte Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component T12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de l'Escola Infantil i Primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen, nena, usuari, usuària del casal d'estiu per tal de que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. Ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. La fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho desitgin poden decidir com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. I com podem votar? Doncs es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu, doncs, la informació sobre les votacions a través del tríptic adjunt que trobareu a la web de l'Ajuntament. I també l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França del pròxim 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. Per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a rècord d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour. El mur separador dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelbach, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França. I aquest proper dissabte, dia 30 de maig, a 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels aportarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2 quarts d'11 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim, seguidament al qual de 3 quarts d'11 i fins a 2 quarts de 12 del migdia tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Bears i Stormies. Tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, el qual, per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'Escola de Música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 11:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit, al qual les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català. Però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. El que fa referència al Baix Penedès evidencia l'esgotament del seu model de creixement, i és que la nostra comarca manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i el servei de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generar ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pes del Centre Tecnològic Idiada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació del sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelerar el creixement a la demarcació. La primera sessió del programa ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en valor la primera edició del... posen en marxa la primera edició del programa Accelerar el creixement a Tarragona, al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb el potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar, mitjançant un pla d'acció personalitzat, a mida, aquelles àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu coneixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i o bé l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies. Avui divendres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també avui divendres tens una cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I a més tenim crispetes. Recorda, avui 29 de maig i també el 26 de juny, a 6:45 de la tarda. Una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Vine a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en aquesta visita guiada única. Recorda, aquest diumenge 31 de maig... on el punt de trobada serà a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria. Truca al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades. No et quedis sense la teva. I també el proper dimarts, dia 2 de juny, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, on l'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I dimecres 3 de juny a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la Biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar a càrrec de la Cíntia Branco. Una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història. Peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia. Només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva pròpia peça de ceràmica. Recorda, dijous vinent, 4 de juny, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, has de trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Y marcha. marxa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ahir el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa Vandellanca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès va celebrar un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà el territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclourà la presentació del Pla de Regadius. I també tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril d'aquest any, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per a l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari de administració remota per al manteniment dels equips dels ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, substitució de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordinadors que presenten doncs serveis als ajuntaments de la comarca i substitució d'equips i dispositius obsolets. Amb aquesta inversió es pretén poder dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació. Establir una elevada seguretat perimetral dels estudis i dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directament als ajuntaments de la comarca, incloent també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei, i la substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments. Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DIPTA-CAT.

0: I també recordem que la Diputació de Tarragona, en data també del 21 d'abril, va aprovar la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats dels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici d'aquest any per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 52.200 euros. Per al curs passat va ser de 52.000. A més, dins del programa de mobilitat, dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori, d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés als centres educatius dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I marxem al món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on el viticultor Joan Pons és el cinquè candidat a presidir la denominació d'origen cava. S'afegeix a Marta Vidal, Pere Ventura, Marc Pagès i Xavier Lluc. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró, el qual com sempre ens ofereix el temps. Més informacions a properes edicions d'aquest mateix informatiu, al qual us ha portat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Asens. Ara us deixem, doncs, amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al matí o amb algun núvol prim puntual, i amb cel clar fins a mitja tarda, quan apareixeran bandes de núvols alts al final del dia, i amb una temperatura que ha pujat de nit, i hem tingut ja la primera nit tropical en què no hem baixat dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima estarà entre 26 i 27, prop de ran de mar, i a les parts més interiors del terme municipal podem arribar als 28, amb una humitat moderada. Ben feble, amb terral a la primera hora del matí, i marinades això pràcticament la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps més variable amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, sol i cel més clar al migdia i núvols alts a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit i baixarà una mica de dia, movent-se entre els 20 llargs de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat més alta. Ben feble, en domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Diumenge tindrem bon temps, amb domini del sol, però amb bandes de núvols alts al matí i també a la tarda, amb un cel més clar al migdia i amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 20 de mínima, mentre que la màxima repujarà unes dècimes i tornarà a situar-se per sobre dels 27, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogó. Ben feble, amb terrals a primera hora i de mitjorn al centre del dia, fent que la mar sigui arrissada al matí i amb marejol a la tarda.
3: Des del Segrià, Flip Flap Ràdio obre les zones. Des de les Terres de l'Ebre, remember, Ràdio Joventut respon.
4: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
3: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback.
5: 107,9, Flip Flap Ràdio. 96,3, remember, Ràdio Joventut. I 107, Ràdio Cunit.
6: Ei, atenció, atenció, molta atenció. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres després de 7 dies d'absència. I, mare santa, quina setmana sense vosaltres, nois. No hi ha Spotify, no hi ha plataformes, no hi ha podcast, tan sols cintes de caset per guardar la música que vols gravar des d'aquí, des de la ràdio. Rebobinant amb el bolígraf, ja me seguiu, eh? Som als 80 i als 90. Tornem una setmana més i amb energia desbordant a punt d'esclatar. Em dic J.M. Sánchez i sóc el noi de la vostra ràdio, DJ, locutor, company de viatge, I no us enganyaré. L'individu que porta setmana darrere setmana injectant-vos una dosi musical per les venes d'aquelles que us fan arribar a l'èxtasi. Uau! Fent servir una sola recepta, els sons que ens han fet ser qui som. Perquè la nostra generació, amics meus, la nostra generació encara està molt viva. Estem en marxa, estem en forma. I com deia aquell anunci que tots sabem, el cotó no enganya. Salut a les comarques de les Terres de l'Ebre, als amics de Ponent, als del Penedès, i allà on el Confí ens vulgui portar, que tots sou família d'aquest programa. Vinga, va, anem a obrir les orelles, a posar un somriure i a relaxar-nos, a deixar enrere totes les preocupacions, perquè sento aquest aire que s'està escalfant. Amb energia, el primer tema d'aquesta tarda, estem parlant de 1984. Hi ha una pel·lícula, Streets of Fire, Carrers de Foc. I mentre s'obren els crèdits, mentre la pantalla s'encén la nit d'una ciutat imaginària i salvatge, arranca aquesta cançó i que la sala es queda sense respiració. Vinga, un, dos, tres, que pugi aquesta emoció, que pugi la música, que pugi l'adrenalina. Amunt les mans! Nowhere Fast!

Perfecte, perfecte, perquè aquí tenim tot el que necessitem per fer aquesta retransmissió per la ràdio. Escolta, escolta, això, vens de córrer pels carrers de foc amb el Firing. I ara canviem de registre, baixarem de les flames i entrem directament a la pista, perquè aquesta és una de les joies que guardàvem com a tresor a les cintes de caset. La que gravaves amb el programa de ràdio del dissabte a la nit amb el Dieta Punt per premi aquell reca. Estima 1983. Ells són Estilo. La cançó es diu Pretty Face, cara bonica.

dels 90 i de tant en tant, quan la música ho mereix, entrem al 2000, sense demanar permís a ningú, sense vergonya, sense frens. I ara, amics meus, ara és un d'aquests moments. Any 2000, una veu de New York que portava anys enregnant a les pistes de ball de mig planeta, una reina literalment de la música dance. Torna amb una cançó que es clava als ossos i no marxa. Us estem parlant de Barbara Tucker Feat, Darryl Bono i aquest Stop Playing With My Mind.

Mireu. On hem anat a parar? Tornem a Itàlia. Ja ho sabeu, és la fàbrica de somnis electrònics d'aquesta generació, dels 80 als 2000, sense parar. Número 3 al Regne Unit, número 4 a Alemanya, número 3 a Espanya, 14 setmanes als charts britànics. Una ona totalment expansiva que no entenia de fronteres. 1, 2, 3, que se'ns va. Eiffel. 65, Move Your Body.

Ei, quina canya, nens, quina canya. Som al mig de la pista i no parem ni per respirar. Agafa't fort, agafa't. Agafa't fort perquè aquest bloc crema de veritat. No deixes el volum en baix. No, no, puja el vent amunt, que ara venen quatre bombazos de discoteca pura. D'aquells que et feien suar la samarreta i moure els malucs sense control. Ostres, tu imagina't, que estàs allà amb el Walmart i posant les cintes TDK tota pastella. Vinga, va, comencem fortíssim amb Candy Staton i el seu Young Hearts and Run Free. Aquella veu que se't clava el cos a la pista ara mateix. Parlant de cors joves que corren lliures, de no deixar que ningú s'aturi. Quina llibertat, nens, quina llibertat. Que deixi amb aquelles ganes de ballar fins que surti el sol. I sense tallar ni un segon agafarem aire i entrarem de ple amb Thelma Houston i el seu Don't Leave Me This Way. Mare meva, com puja aquest baix, Aquella energia, aquest sacsejava l'ànima. Aquella supervivència de festa. Va, anem a cridar en mi. Que ni les parets que valguin. I seguirem sense fre. No parem ni per pixar. Amb Odyssey i el seu Inside Out. Amb aquell ritme que gira per dins. Et remou tot. I que, a més, ideal per fer voltes a la pista i deixar que el cos en decideixi per tu. Vinga, va, anem a flipar, germans. Quina autèntica passada tenim avui, per tots vosaltres. I tanquem aquest quartet de luxe amb Diana Ross i el seu Upside Down. Aquella reina que et posa el món al revés. Quina classe, quina elegància ballant. Et fa sentir que pots amb tot i més. Vinga, canta amb mi, que avui no hi ha veïns que valguin. Així doncs, anem a pujar el volum fins que tremoli tot. Suem molt bé la samarreta i anem a moure'ns sense parar.

5 duros, cabina telefònica, fil retorçat i 3 minuts de conversa. I quan sorties, aquesta cançó sonava a la distància. El barri tenia banda sonora pròpia i aquí la recuperem. Endavant! Endavant!

0: el volum. Puja, el volum. El volum. El volum. El volum. El volum. El volum. Puja, el volum. 1, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 10.
1: Sense pausa. Tan sols clàssics.
0: Clàssics. I aviam si això us desperta.
2: Estem a finals dels 70, entrant als 80. Concretament, any 1980, una noia portuguesa de 18 anys, sí, sí, 18 anys, Alucina Veïna, que ha crescut a Bèlgica, amb una veu que sembla que et susurri una cosa molt important a cau d'orella. Es diu Lio com a nom artístic. Nom real, preparats. Banda Maria Ribeiro, Furtado Tavares de Vasconcelos. El nom de la cançó, Mans Solitaris, una cançó que no va parar de sonar per tot Europa. Una cançó que va per tots els que alguna vegada han estimat en silenci. Tanquem els ulls i anem a somiar.

escalfant de veritat ara. Va, anem a sortir d'aquests carrers de París amb Lio, delicats i enamorats, i ara entrarem de ple a l'Spanish Harlem, a New York, amb els altaveus a rebentar. Ell es diu Joé Batán, barrejant tot sense demanar permís a ningú. La cançó, Sadie She Smoke, clàssic entre clàssics. Anem a arrencar la pista, va!

gairebé 6 minuts de pura música disco. I ara ens comenten que hem de fer una transició de Joe Batán al Deep Soul sensual de Miles Scott. Un canvi de color brutal. Doncs anem, anem, anem. Deixem respirar la pista un moment, perquè després de la Sadie que fumava i el Joe Batán sacsejant-nos els altaveus, toca una cosa diferent, toca baixar la temperatura exterior i pujar-la per dins. Estem a 1986, una noia de Savannah, Georgia, que canta gospel, esperant el seu moment amb una paciència de santa. Es diu Miles Scott, el seu nom real Mildred. La cançó de Prisoners of Love.

13 al Billboard Dance Chart dels Estats Units, número 52 al Regne Unit. I a les discoteques de tot Europa, des del Paradise Garage de New York fins als clubs de Barcelona, aquesta cançó es queda com un guant de vellut sobre una pista de ball a les 3 de la matinada. Vinga, va, som-hi. Nosaltres continuem aquí des de la ràdio 1994, Alemanya. Un productor que es diu Frank Farian, el mateix que havia creat els Boney M.

I el que es dèiem, Frank Farian, els mateixos que va crear els Bonnie M. Escoltant una veu, cantant en un estudi de sessió. Aquesta, justament, Melanie Thornton, la qual ens va deixar tràgicament massa aviat el 2001. Contractant amb un raper, Lane McCray, i en 3 setmanes ja ho tenien tot gravat. Ells, la voix i la cançó de Sweet Dreams.

0: Des del Penedès, al 107 de la FM. Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Anoia.
1: Ei, ei, quina animalada, amics, amigues, veïns, veïnes, parents. No parem ni per anar al lavabo, seguim donant canya a tota màquina, que aquest bloc és gasolina pura per la pista. Vinga, anem a pujar una mica més de volumen, que ara venen quatre també temassos que et faran trepitjar fort i moure't sense control. Ostres, ostres. T'imagines, està allà el cotxe, amb les finestres ben avall, el motor rugint. Quina sensació, tenia. Vinga, arrenquem fort i ho fem amb el Albert One i el Turbo Diesel. Un tema que et clava de peus a terra. Aquell peu a damunt de l'accelerador. Sentint la potència i l'energia elèctrica que ens fa sentir invencibles totalment. Amics de les Terres de l'Ebre, amics de Ponent, amics del Penedès, sense tallar ni un segon entrarem de ple amb els Bonnie M i el seu The Happy Song. Mare meva, quina alegria aquesta cançó. Tothom cantant i ballant. Una cançó que et carrega les piles i et deixa de cara al somriure. Flipant, flipant. I seguim a tot drap amb Patrick Coney, amb Linda Imperial. El tema Die Hard Lover. So let me kiss and kiss you every day. Amb aquell ritme de discoteca heavy, L'únic que podem dir que t'agafis fort perquè és un tema de crema. I tancarem aquest combo explosiu amb el Grant Miller i el seu Read for Love. Amb classe, amb força. Un tema que et posa el cor a mil i et fa voler més. Vinga, va, que això és per suar la samarreta. No paris, mou-te, canta, crits i puja volumen fins que tremolin tots els retrovisors. Som-hi, nassos, endavant les atxes, que aquest bloc no s'ature. Quina canya! Quina canya!

0: Des del Penedès, al 107 de la FM. Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Anoia.
1: I ara prepara't per un tema lent. Això sí que és territori sagrat, amic meu. Perquè als 80 i 90, les cançons lentes no eren només cançons. Eren una oportunitat. Fes una ullada al teu voltant. Acosta't a aquella persona que fa estona que et té distret. No cal dir gran cosa. Deixa que parli la música per tu. Tens 3 minuts, ni un més. Però quan comenci, el món s'atura. I només quedeu vosaltres dos i la música.

0: En Màgic té final, i justament per això deixa empremta. Així que respira. Remata la jugada si l'has de rematar. Petó, somriure o retirada digna. Flashback. Torna a la festa.
1: Siento interrumpirte, Bob, pero nos estás aburriendo.
0: Perquè ara torna a la festa, que encara queda nit, així que espavila. Agafa el got, col·loca't bé i prepara't. Perquè el següent tema no és per abraçar-se, és per cremar sola.
2: Acabem de sortir de les mans de Tina Turner i el cor encara ens batega fort. Però no ens podem pas aturar, no ens podem pas enrefredar, perquè ara ve una altra dona, una altra veu, una altra força de la natura. Atenció amb això, senyors, senyores, molta atenció. Any 1983, Londres. Dues persones, Dave Stewart i Annie Lennox. Eurythmics, la cançó de Sweet Dreams.

Escolta, escolta, escolta això, que no, que no, que no, que no. Que algú m'expliqui com hem anat a parar aquí, i ara ho entendreu. Estem sortint dels Eurítmics, seriosos, filosòfics, quasi intel·lectuals, i ara tenim un grup de Detroit que es diuen Was Not Was, i ja el nom és una autèntica passada de rosca des de primera categoria. Sí, heu sentit bé, el dinosaure, bum, bum, bum, acalacalacabum.

cap enrere. Tothom ho sap, és instintiu, genètic. I el que no aixeca les mans és que no va dutxat. Ei, que algú m'agafi, que me'n vaig. Mira que porto temps en aquesta gabina, mira que he vist coses, eh? Però no... Però hi ha cançons que cada vegada que sonen em fan el mateix. Em posen els pèls de punta, m'aixequen del seient i em fan pensar que aquesta nit serà una nit gran de festa amb xocolata i tequila. Any 2009. Black

Apunteu-vos això bé. 21 setmanes consecutives. Ni més ni menys que el número 1 del Billboard

Ei, para un moment. Acabem de fer festa grossa amb els Black Eyed Peas i ara el cor ens fa una pregunteta. Una pregunta petita, senzilla, que tots ens hem fet alguna vegada a les 6 de la matinada quan la festa s'acaba i et quedes sol amb el teu pensament i un got buit a la mà. Will I ever fall in love? Algun dia m'enamoraré, Mare Santa, que quan una cançó et clava la pregunta just al moment just, ja no cal res més. Any 2000, Holanda, 4 productors bojos de trans. El projecte es diu Alice DJ. I mira que ja havíem petat fort amb el Beat It Up Alone, que havia arribat al número 2 al Regne Unit i era disc de platí. El Back In My Life, que havia pujat fins al número 4. 3 singles, 3 cops de top amb el temps britànic. Amb aquest Will I Ever, arribant al número 2.

0: Des de les Terres de Ponent, al 104,8 de la FM. Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Noguera i Segarra.
1: Van ser anys de vinils, laca i nits que no acabaven mai.
2: Mil calles llevan hacia ti.
1: Quan cada cançó explicava una història i cada història tenia banda sonora. Perquè hi ha coses que mai passen de moda.
3: Vinga, va, anem a arrencar a un bloc de pura energia eurodance entre els que et fan su a la cansalada i et deixen les cames com a molles. Som-hi! Arrenquem amb un projecte britànic que va petar als anys 90 amb una veu totalment angèlica. Ella és Essential Allison, alias Allison Jordan, i aquesta cançó és Touch the Sky de 1996. Un tema de trans melòdic que et convida a volar, a tocar el cel amb la

Les discoteques europees i es va convertir en una autèntica joia buscada pels col·leccionistes. Després agafarem Embranzida amb un italià de pura cepa, un dels productors més respectats de l'escena Eurodance. Ell és Robby Rossini, amb la col·laboració de Precioso i Marvin i la cançó Tans Bambolena de 1999. I seguirem amb un projecte belga que va saber donar-li un toc femení misteriós a l'Eurodance. Ella és Lady Violet i aquesta cançó és In Your Mind de 1998. I tancarem aquest bloc per tot l'UAL amb els reis alemanys de l'Eurodance melòdic. Ells són Cascada, amb la veu de Natalie Horler. I aquesta cançó és Miracle, de 2004. I fins aquí aquest bloc. Recordeu, J.M. Sánchez, de vuelta al sonido flashback. Que el cel os sigui a prop, que les nines ballin soles i que els miracles passin cada dia. Estem fent història aquí a la ràdio.

Atenció, tècnics a la pista. Sabeu el què? Estem anivellant el parquet, perquè amb el que ve ara no responem de l'estat del terra. Botes de seguretat recomanades. Casc opcional. Tu decideixes. Anem!

0: Miami Show Desperta. Aquí ya. Aquí ya. Aquí ya. Aquí ya. Aviam si això us desperta. Que ben anexis sota tota màquina. Puja això al volum. Aquí i ara.
1: Fa uns minuts ens preguntàvem si algun dia ens enamoraríem amb l'Alice J. Posant-nos el cor en un puny. I ara mateix arriba la resposta, no en paraules, sinó en melodia. Perduts als 80, amics meus, sí, perduts als 80 i encantats de conèixer-nos. Any 1981, un trio, dues germanes i un cosí. Les germanes López i en cosí, Bill McKickern, ells són Odyssey. Número 4 al Regne Unit l'estiu d'aquell mateix any. 12 setmanes als charts britànics. El tema Going Back to My Roots. Cançons que no passen mai de moda.

Quin gran tema per a tots els nostres amics de Remember Ràdio Joventut, per als nostres amics de Ràdio Conet i, com no, per també els nostres amics de Flip Flop Ràdio. A tots vosaltres, dedicat a aquest Going Back to My Roots del Soul DJ. Ei, escolta, para el que estàs fent, para el pensament, para-ho tot un segon, perquè ara mateix, ara, en aquest instant, els altaveus ens transformen en una catedral i la pista de ball es converteix en un lloc sagrat. Any 1995, Àustria. Un productor que es diu Nover té una idea que per a molts semblava una bogeria absoluta, agafar cors gregorians, llatí medieval, un beat eurodance i posar-la sobre la veu de Manuel Arraia.

I com sempre arriba el moment més trist de totes aquestes dues hores. Amics meus, amigues meves, oients de les comarques, dels pobles, de les ciutats, de les carreteres, de les cases i de tots els racons d'allà on el confí ens ha volgut portar avui. Salutacions molt cordials, J.M. Sánchez, amb tots vosaltres. Això és De Vuelta al Sonido Flashback.

Hola amics i amigues, com esteu? Aquí, ara mateix, ara comença el Royal House Music, un programa carregat de molt bona música house on disfrutaràs, bueno, suposo que disfrutaràs com un boig. Ja ho sabeu que aquí també entra el tribal, el tech house, el deep house, el latin house, bueno, totes les variacions dintre del house. Soc Ivan Uriac, DJ Ivan Ur, i estic amb tu dues horetes aquí a través de la FM perquè disfrutis, sentis, ballis i com no, estiguis amb mi. Això és la FM, això és Royal House, House Music. I bueno, pues... Una passada això de l'eco, i tant que sí. Bueno, pues, amb aquest primer tema que esteu escoltant, Everybody Day, bon dia, tu, pure dude, esteu escoltant una cançó molt guapa, comencem així també.

0: Uriach.
1: Sintonitzes en directe Royal House Music.
0: En directe en sessió DJ Ivan Uriach.

Això és el que té, això és el que té el bon so que tenim aquí al Royal Jazz Music, un programa que ja portem varis gravats. Dic gravats perquè fem en directe, deixem gravat el podcast, busca el ràdio La Carta, descarrega't aquest qualsevol i disfrutaràs. En fi, que bé so, que bé aquest so. I Want Up, aquest és un tema de Alaia Cayo i Michelle Wells, i és un tema també que t'agradarà. Estem començant aquí el segon tema ja del Royal House Music, i això promet molt, eh? Sí, esto promete, señores. Buen sonido, en so de qualitat, clar que sí, com sempre. Aquí al Royal House Music portem lo millor, tant si són els clàssics com el més modern. Anem a escoltar bona música, el Royal House Music.

0: I ara mateix, aquesta mescla de Jen Payton amb Close Your Eyes és una de les grans cançons també. Avui estem fent una qualitat i qualitat d'allò que m'assombra jo mateix i tot. Com esteu? Si acabes d'arribar, benvinguts, esteu al Royal House Music. Portem tres cançons amb aquesta i moltes més endavant. Dues horetes amb tu. Bona música al Royal House.
1: House Music. House. Music.

0: Això és Monoperato. Sí, sí, és Monoperato, una canció de Sade, la mascada versió house, feta per Jane Button i està bé, no? Molt bé. Anem a escoltar-la aquí, el Bonzo. El Bonzo de la FM, clar que sí. Com estàs? Que malament ha sortit això, eh? Com estàs?
1: Com
0: estàs? Ara millor, eh?
2: En directe en sessió Villa i Banuriai.
3: Sintonitza en directe Royal House Music.

I ara mateix entrant aquí a les ondes de la FM el Jingle Boys amb aquest In Out One. És una versió extensa en mix, és un house de qualitat i qualitat que segur que també t'agrada. Estàs en un bon moment escoltant la FM, com té que ser.

0: Sintonitzes en directe Royal House Music.
1: Estàvem escoltant Joan Marais amb Aset Fantis i ara What Would You Do? Joel Corey i David Guetta, una versió que han fet, una cançó molt maca i simpàtica que en aquest moment són així.

Mejía aquest sazón. És una versió New Wow, I Love, un remix. Anem a escoltar-lo i a sentir-lo i a ballar-ho si fa falta. Clar que sí, alegria. Bon dia, això és bona música.

Juan Mejía, un producte nostre nacional, un producte que està molt ben fet en el seu sazón, amb aquesta guitarra autèntica, Spain's, sona d'aquí. És un house molt agradable, la veritat és que sí, molt entranyable. Anem a algun mos més electrònic, Air Condition. Julian Jessey, aquest tema l'he posat mil vegades, l'escoltaré mil més i m'encanta. Sense veu, simplement musical, ho diu tot. Això és Royal House Music. Per cert, ja portem una horeta de programa i encara queda una horeta més. Benvinguts, acabes d'arribar a la gran emissió de la FM, Royal House Music. Soc Ivan Uriach, estic amb tu.

Bé, la cançó anterior era de Sir Talky, Cabin Rackets, i ara està així sentant Good Love per Kelly Stone, un funky house més autèntic que anem a escoltar aquí, que evidentment el Royal House Music. Com esteu? Així és la FM, així sona la vida.

0: Oh yeah, quan funky, quan temps que no escoltar un disco funky així, eh?
1: Això sona espectacular.
0: I tant que sí. Anem al Morenita, la Morenita, eh? La Moreneta. Hook Girl. Aquest tema que ha sonat molt aquest estiu i el passat i l'anterior, perquè aquest tema sempre va sonant, sempre van fent versions. I anem a escoltar l'Standard Mix aquí, Hook Girl, Morenita. Ala, la Morenita. Igual la van treure per la Morenita de Montserrat, no? Qui lo sap? En fi, és bon tema.

0: Santiago.
1: Bueno, anem amb un tema molt afro house, ara que està de moda, aquest africana, Nari, que sona molt, molt, molt, molt les pistes de ball. I ja sabeu que està tret al tema de Snap. Tumbae Akowaya.

Zumba e Akuwaea. Recordant els Snap, amb aquest tema que fan d'Afro House, bueno, aquest i molt més. Cascabel. Té, Tommy, anem a escoltar Cascabel aquí. So Authentic Tribals, són d'aquell que fica, bueno, Afro House 100%. Et deixes emportar amb els timbals i mouen els peus i acabes ballant, diu, no sé el que estic fent, però m'estic divertint. Clar que sí.

Bueno, aquest tema és molt fàcil, és de Celia Cruz. Es diu Kimbara, està mesclada per DJ Daniel Beat. Ha fet aquest aflojado d'aquesta manera tan divertida, tan sonada. La veritat que té un ritme impressionant i dona energia i força. Com estàs? Suposo que estàs treballant ara mateix. Igual estàs a la feina o estàs conduint i simplement estàs escoltant la FM. Dius, aquesta música m'agrada. Bé, doncs pues, benvingut. Aquest és el teu programa, Royal House Music. Soc Ivan Uriac i encara continuem perquè tenim per davant quasi, bueno, menys de mitja horeta, però molts temes encara per posar. Anem a mesclar aquest Ultanate Free, una versió de Jesús Fernández.

Aquesta és d'aquelles cançons que estan molt de moda, que agrada a tothom, que ha sortit una cançó de fa molts anys de Nueva York. Estic parlant de Bugs Bunny, Nueva York Afro House Remix.

0: de Sugar Belt of Ibiza, una de les cançons molt prometedores d'aquestes que poso moltes vegades. Lisan Botax és el creador, fundador d'aquesta gran cançó, que la veritat que porta bona sintonia, bon rotllet aquí al Royal House Music.
1: Royal House Music.

0: Royal House Music.
1: Anem a escoltar el Pop Apeixem en versió tecnotrònica, en versió d'ara. Aquesta versió és molt guapa, inclús millora la millor. Bueno, millora la millor, com el sona això. En fi, escolta-la.

Bé, a l'ordinador que t'entrona boig quan estic mesclant, se me'n va una cançó, se me'n va l'altra. En fi, no us preocupeu que la torno a buscar ara mateix. I ara més, ja que estem a punt d'acabar el programa, si és que són ja... Nada, falten 7 minuts. En 7 minuts què puc fer? Poc. No puc fer molt, la veritat és que no. Alguna cançó sí que hi cap, evidentment, però bueno, hem de posar aquesta de Maria Maria, eh? A veure, ara s'ha perdut. Què et sembla, nano? Quan un busca una cosa, se'n va i et deixa penjat i ara... No és molta ràbia, no es passa a vegades quan l'electrònica us deixa penjats? Bé, no, jo ho faig en plan musical, clar, a mi em passa això en la música, però segurament quan estàs a l'ordinador i vols gravar una data o un vídeo o qualsevol cosa i pam, es para i us borra i dius, me cago en l'hòstia. En fi, bueno, ara sí la tenc. Carlos Santana, Maria Maria.

Bueno, pues nosaltres ja tenim que marxar, evidentment, perquè tenim dues hores, no tenim més, eh? Podríem tindre més? Sí, però tenim moltes més dies i moltes més setmanes. I si voleu més, no us preocupeu, busqueu Ràdio La Carta i descarregueu el Royal House Music de versions anteriors. Això sí, disfrutareu tant com aquesta o molt més. Ja sabeu que sempre intento pària i ser conseqüent a la bona música que sempre us deixo aquí al Royal House Music. En fi, ens veiem molt aviat. Ja sabeu que a través de la FM un cop a la setmana m'escoltareu. Clar que sí, com deu ser, com estàs escoltant ara mateix. I després pues, m'escoltareu a casa quan vulgueu. També a través de la plataforma iVox deixo el podcast allà perquè el baixeu, l'escolteu, el sentiu tantes vegades com vulgueu. Ens he deixat una mica aquest so perquè entes aquest Tierra Caribe, és una cançó molt guapa, però que no em despedeixo amb aquesta, evidentment. Em despedeixo amb una altra. Em despedeixo com vull, no? Com diu. Em despedeixo amb una bona cançó. Sí, una cançó com aquesta que està entrant ara mateix, sí, mesclant El Pescador Latino. Toto la Momposina. Vinga, ens veiem. Fins aviat.

0: de buscar-la, Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
1: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
0: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, volíem dir, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I, per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carrer tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en ambdós punts.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 1 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit avança. Continuen treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes vacances i aquestes setmanes, s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi. Actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ens explica de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint en l'espai públic.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi, i com podeu veure estem fent obres de llocs que feien molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda Tarragona que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona, el que toca més cap a Cubelles, i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al Passeig Marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir. Res més, dir-vos que continuarem treballant per millorar Cunit i que Cunit avança.
0: I seguim avançant al nostre informatiu. Tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és doncs que tenim informació sobre el ple municipal del passat 28 de maig, el passat dijous, al qual va tenir lloc aquesta retransmissió en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit des de la sala de plens de l'Ajuntament, on la nostra unitat mòbil número 1 va doncs realitzar aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, al qual es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia, en una sessió que va durar més de dues hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva, que inclou una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. A l'alcaldia va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text refós de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el ple econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat de serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més es van debatre i aprovar 3 mocions presentades pels diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, la moció doncs per l'aplicació de criteris de prioritat nacional d'arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I la moció d'Esquerra Republicana de Cunit no va ser aprovada doncs amb aquesta moció, la qual sobre el pla pilot que preveu presència doncs estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que la gravació íntegra d'aquest ple ordinari la trobareu en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat i també doncs a les nostres xarxes socials. I des d'Alcaldia i la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al Club Tàrraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de Point Fight. A més, aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballant amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per a cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut, respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o en uns horaris que consideren insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el CAP de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit des de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep de més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2026, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar, doncs, els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergències i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins a 7 euros per dia i nena usuari usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I marxem al diari de Tarragona, on els veïns de Cunit decoren el mur del Tour de França a la C31, el qual han plasmat a la groga barrera de siluetes d'elements icònics del municipi. Cunit, doncs, ha pintat de groc el llarg mur de separació dels carrils de la C31 al seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França el pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i han plasmat sobre el mur de la carretera diferents icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats han participat en aquesta iniciativa. A més de bicicletes, al llarg del mur també està l'església, una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Billy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també a peu de carretera a la C31 amb el carrer Francesc Macià amb el cartell oficial del Tour de França. Però encara tenim més notícies, i és que tenim platges plenes sense socorristes a la Costa Daurada, al qual es tindria que haver, doncs, haver-hi vigilància des del mes de maig i fins a l'octubre. Arriba la calor, les platges s'omplenen i tot i la quantitat de banyistes, a la majoria de sorrals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme repeteix, any rere any ha pogut doncs, palpar-se també en aquest cap de setmana. Per exemple, Salou i Tarragona, amb els únics municipis amb efectius desplegats, encara que pocs, al qual es pregunten si es té que allargar els serveis de salvament. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil, especialitzat especialitzada en el salvament aquàtic. Pugen les temperatures, segurament aquest cap de setmana, al qual estan totes les platges a rebolsar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posen en marxa el 15 de juny, detalla. Martín apela també a la responsabilitat dels usuaris. Si un estic a ficar al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància a les 24 hores, 365 dies de l'any. Per això, diu que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei ideal seria, doncs, un amb una visió autonòmica i en què no sigui cap ajuntament el que decideixi els recursos, ja que, a grans diferències, Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o Cadaqués, per exemple, no tenen socorrisme. I basat en l'ocupació de les platges generalitzant i a grans rasgos, a grans trets, vaja, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora, doncs, Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor. Els serveis de platja segueixen amb unes temperatures i amb unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Tot i això, els socorristes arriben a les platges quan ja hi ha molta gent i a l'anar-se'n deixen també molta gent allí, apunta Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica. L'Ajuntament és responsable de la seguretat a les platges a les 24 hores, no només quan hi ha sol, precisa, i crida a mirar l'afluència i a veure si hi ha, doncs, socorristes que toquin per la llàmina d'aigua que estan vigilant perquè no existeix una norma. Des del seu punt, el socorrista ha de poder fer un escaneig correcte de la seva zona en 10 segons i arribar al punt més allunyat d'aquesta en 3 minuts. Si això no ocorre, es té que fer canvis, concreta. Encara que el litoral de Salou, per exemple, ja és un hervider de gent, el servei de salvament de moment opera únicament amb 4 treballadors, en horari de 10 de matí a 6 de la tarda. La capital de la Costa Daurada és la primera localitat que activa la vigilància de les platges des de Setmana Santa i la que més la llarga fins al tercer diumenge d'octubre, entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. A més, funciona amb una ambulància només per les platges de 9:45 de matí a 9:45 del vespre. No serà fins al dilluns 1 de juny, quan, o sigui, fins avui baixa, el que s'incrementin els efectius i l'horari fins a les 7 del vespre. En temporada alta, de l'1 de juliol al 31 d'agost, es completa el desplegament del servei amb 20 punts de socorrisme al llarg de cales i platges i un horari ininterromput de 10 hores de 10 de matí a 8 del vespre, encara que aquest any pretenien incorporar un servei especial per ampliar efectius fins a les 10 de la nit en certes platges. L'Ajuntament no ha pogut aplicar aquesta millora. Un recurs va tombar la nova contractació i s'ha vist obligat a prorrogar el contracte que ja estava vigent les últimes temporades. A Calafella, a Setmana Santa, s'activa el servei de socorrisme i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. Entre el dilluns de Pasqua i el 15 de juny, la prestació és per tots els caps de setmana i festius des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. Són un total de 18 dies. Entre altres localitats, com el Vendrell, també s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes en 3 punts de vigilància. No obstant això, fins al primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges a partir del 20 de juny, al qual hi ha efectius tots els dies de la setmana. Però no marxem pas del Diari de Tarragona. Una 50ena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, més concretament al Vendrell. Hi ha un reduït nombre d'espais que no tenen cap servei ni identificació ni d'indicació, com la platja de Belis de Sant Pere de Ribes, que no està regulada però s'hi pot anar amb mascota. El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l'any passat però amb alguna novetat. A Vilaseca, per exemple, s'estrena la seva primera zona delimitada a la platja de la Pineda i Tarragona en tindrà per primera vegada 2. En canvi, Cubelles enguany no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetia. En suma, més del 60% de la 70ena de municipis costaners catalans li ofereixen espais per a gossos a la platja amb o sense limitació d'horaris. La Selva segueix sent l'única comarca on no és possible anar a la platja amb animals a l'estiu, mentre al Maresme n'hi haurà, doncs, el 80% dels seus municipis costaners amb un total de 13 platges habilitades. El recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l'estiu, elaborat per l'Agència Catalana de Notícies, a les portes de l'inici de la temporada alta de bany en moltes localitats, constata, doncs, que la situació no ha variat gaire respecte a l'estiu passat. Enguany hi haurà 43 municipis, el 62% de les poblacions costaneres, on en alguns d'ells, com a Cadaqués, els gossos poden accedir fins i tot més d'una platja. Per això es comptabilitzen 50 espais habilitats en aquest efecte al llarg de tot el litoral urbanitzat. Les principals novetats de la temporada són la incorporació de Vilaseca al llistat de municipis amb platja per gossos i, per contra, el tancament temporal de la platja per a gossos de Cubelles a Garraf, que enguany no està oberta per unes obres a la zona que s'allargaran almenys fins l'estiu del 2027, segons el consistori. Tarragona només comptava amb l'any passat doncs, amb la platja del Miracle, mentre que aquest any sumarà la segona a la platja llarga. Però encara tenim més notícies. Marxem al Club Esportiu Millo Cunit amb aquesta gran actuació dels nostres esportistes en l'Open d'Arrigorriaga. Els nostres alumnes han tornat a demostrar els seus esforços, compromís i passió per al taekwondo en una de les competicions més destacades del calendari nacional, aconseguint un excel·lent resultat pel nostre club. Juni Mejías, or, a precadet. Mateo Delgado, bronze, a precadet. Kilian Rodríguez, plata, a cadet. Leire Mejías, bronze, a categoria cadet. Gio Llorca, bronze en categoria cadet. Vera Martínez, bronze en categoria cadet. I Lara Lucas, del projecte Millo, a plata en categoria júnior. Uns resultats que reflexen el treball diari dels nostres esportistes i tècnics i famílies que els animen a seguir creixent junts com a equip. Més informació i resultats complets també a taekwondomillocunit.es. taekwondomillocunit.es. Però encara tenim més notícies. Demà dimarts, dia 2 de juny, a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de la Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, l'obra la qual destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest dimecres, dia 3 de juny, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la Biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar a càrrec de la Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i a vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, el proper dijous 4 de juny a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà els dissabtes 4 d'abril, 2 de maig i 6 de juny a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres, a partir de les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. I la setmana vinent, també a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal presenta els nous logotips identificatius dels seus serveis. Una imatge renovada per continuar treballant per una comarca més inclusiva, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Coneixes els serveis que posem al teu abast? El SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un espai d'acompanyament, orientació i suport perquè les dones puguin exercir els seus drets en llibertat i sense discriminacions. El SAI, Servei d'Atenció Integral, Servei d'Informació, Assessorament i Acompanyament en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere, adreçat tant a les persones LGTBIQ+, com en el seu entorn. També igualtat en els treballs, el que treballem per promoure l'equitat del gènere en l'àmbit laboral, els usos del temps, les cures, la corresponsabilitat i la coeducació, oferint suport a empreses, entitats i administracions del territori. I a tu, què et semblen els nous logotips? T'agraden? Quin és el teu preferit? Us llegim els comentaris que trobareu a les xarxes oficials, a xarxes socials, vaja, del Consell Comarcal del Baix Penedès. I la setmana passada també el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa vendrellenca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès celebrava un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà el territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposaven la valoració dels suggeriments rebuts i explicaven els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també va incloure la presentació del Pla de Regadius. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Bon dia, el temps avui es presenta en conjunt força estable amb domini del sol, tot i la presència d'alguns núvols baixos a hores d'ara, que amb tendència a esvair-se fins a mig matí quedarà algun núvol prim puntual, mentre que a mitja tarda tornaran a aparèixer els núvols baixos. I amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical entre 20 i 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha assemblat a la d'ahir, ja estarà al voltant dels 26 arran de mar i dels 27 a gran part del municipi, les zones més interiors, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogó. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i marinades de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat de fins a 25-30 quilòmetres al migdia, i farà que la mar, que ara està plana o arrissada, augmenti a marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem un temps en conjunt semblant, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí, algun núvol baix a primera hora, mentre que a la tarda sí que tindrem alguns núvols baixos o alguns núvols d'evolució cap a l'interior, que es veuran de lluny, i amb unes temperatures que aquesta nit baixaran una miqueta i se situaran entre els 19 i els 20 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà igual entre 26 i 27, amb vents febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí i després domini del garbí o migjorn la resta del dia. Això sí, amb cops moderats a la tarda, i això farà que demà la mar estigui més moguda que avui, amb marejol al matí i amb maró a partir de migdia.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.

0: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
1: Me bañan de hermosura.
0: A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de donas que, malgrat las dificultades, troban fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirán cómo superan desafiaments, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No perdis Veus de Dones al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitzen i forma part d'aquesta celebració.
1: Que somos libres.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Music City, amb Joan Balaguer.
9: Fam el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalanes.
10: No fotis.
11: M'ha encantat su programa Music City.
12: Bueno. Això és molt gran de monja, tu.
13: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
8: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
14: Let's go.
15: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
16: Queridos y queridas radioyentes, bienvenidos nuevamente al programa El Café de la Vida, en el que entre varios amigos intentaremos aclarar algunos conceptos de la vida con los que a menudo nos topamos. Deseo que este programa, que se emite cada lunes de 8 a 9 de la tarde, sea de vuestro interés y agrado. Hasta entonces.
17: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia.

0: no?
1: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
2: Cubic FM con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.cat.
3: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
4: Amb Albert Malla.
5: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
6: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 2:15 del matí a Ràdio Cunit.
5: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.

0: Saludem a tots els nostres comerços, a tots els establiments del nostre municipi i rodalies i els amics de Ràdio Cunit, els quals també sintonitzen, com sempre, des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i més endavant en format informatiu fins gairebé a les 3 de la tarda al Cunit al dia, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977 67 4918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit de majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns, aquí ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia. Des d'aquí, des del carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els afortunats que els hagi tocat premi en el passat mega sorteig de premis de divendres, ja podeu doncs venir amb el vostre DNI a buscar els vostres tiquets. Recordeu que són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies, eh? Com no, des d'aquí també, a banda de donar la benvinguda a tota la nostra audiència que ens sintonitza per FM o per internet des del mateix casc antic del poble i fins a l'altra punta de món, i als nostres patrocinadors i comerços, també a tota la gent que fa possible aquest programa, des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i també molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dilluns, ja 1 de juny de 2026. Comencem nou mes, i a les portes de la programació estiu d'aquí de Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada, al qual també des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens, el qual us convida que pugeu en aquesta nau especial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire de la vespre des i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat. Tot a punt i preparat, així comença el Cunit del dia. Som-hi! Sumari. I ho farem, com sempre, fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que, a posteriori a les dues, ens ampliarem l'informatiu migdia d'armada Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, com també a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Secs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Ens il·luminarem amb la cançó del dia. Il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, com sempre, de la mà de Núria Ruiz. I a més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i no contents amb tot això també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 1 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. A més, també com no tindrem l'apartat Veus de Dones de la mà d'Auris Ramírez i a la producció Fàtima Gailán. A l'apartat de farmàcia, amb en David Rovira des de la farmàcia Rovira. També l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. El Santoral. A els aniversaris dels famosos ETS i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, que aquest és el teu espai. En prendrem bona nota de l'encàrrec que desitgis. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre t'endoràs numeret al qual entraràs els sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro i el seu sobre sorpresa. Doncs, a més, també tenim la Clínica Dental de Cunit amb la seva higiene bucal, Alma Music amb la seva

0: classe de cano de guitarra gratuïta. També tenim la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi muntanya russa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Escalafell, els talls de cabell per home o rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya. També tenim els vermutacos de El Olivo Restaurant Lounge, els vermutacos i pinxo del dia també de la Bodegueta, de la Diligència, també les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poros per dues persones de la Xurreria Velo. També tenim la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio. També el vermut i braves per dues persones de la Briseria i Pica de Cubelles. El mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa de poll o a la brasa al sol. També tenim el vermut per dues persones de la Cova del Gorka. El sopar per dues persones del local social del Castell. També el sopar per dues... El menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. A l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. També tenim el sopar per dues persones de la Penya Bètica de Comarruga. Un altre sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I com no, doncs, també tenim aquest esmorzar per dues persones del Saborea. El lot, el megalot del Pollo Loco, amb el seu pollastre last, les patates al caliu, l'ampolla de vi, el pa i l'allioli. També tenim aquesta invitació amb consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i també una invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç, al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb cafè i mig entrepà fred aquí a davant mateix de l'Ajuntament de Cunit, a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova de Geltrú. A més, tot això amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la qual us posem sense excuses, sense censures. Aquí posem tots els temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup. I a més, doncs, també, a banda d'això i de realitzar tots els encàrrecs, també tenim altres sorpreses que ens arriben també des de la xarxa de comunicació local de Catalunya, al qual des d'aquí també saludem i agraïm el seu suport. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes un millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara sí, comencem doncs a fer aquest cop d'ull a les portades dels diaris de casa nostra, com són el Diari de Tarragona, el Diari Ara, el Punt Avui, i després els de Mig General, com és La Vanguardia, el Periòdico de Catalunya i El País, totes les edicions d'avui dilluns, 1 de juny de 2026. Comencem pel Diari de Tarragona, que enceta portada amb aquesta gran fotografia a la que observem a Salvador Illa, junt a Fran Morancho, Òscar Sánchez i Sandra Guaita, la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, celebrada a Constantí, i al qual tenim el següent titular. Illa tanca files amb Sánchez i Zapatero a Tarragona. Primer míting del president després de l'escàndol de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. D'altra banda, pel que fa energia, tenim el pla Renove dels parcs eòlics de Tarragona, que costarà uns 170 milions. Canviaran els antics molins per d'altres de més potents. A Reus, satisfacció per l'anunci de la capella de l'Assumpta. A França, destrosses i un mort a París després de la victòria del Paris Saint-Germain. I a Cambrils arrenca la fira amb el pregó de Berta Cabré de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. A més, tenim en Guinxo, que es veu el Mundial en pantalla gran. Deixem el Diari de Tarragona, ens endinsem amb el Diari Ara, el que ens ha de portada amb els casos judicials del PSOE. Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts. Illa se suma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. D'altra banda, i en fotografia de portada, observem l'exèrcit israelià que amplia la destrucció al sud del Líban. El Consell de Seguretat de la ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. Tenim també entrevista a l'historiador israelià Ilan Papé. Israel creu que ja no existeix el dret internacional. Però encara tenim més titulars. Les condicions de Rufián per seguir Esquerra Republicana. Les pretensions del portaveu a Madrid incomoden la direcció. I un any i mig esperant les ajudes de l'ELA, la primera família a cobrar diu que encara no es cobreix el cost. A més, la banca mòbil dona servei a 455 pobles. A Catalunya ara només hi ha 38 petits municipis sense banc. I a més també tenim la sociòloga Marina Subirats. Als partits d'esquerres els falta èpica. Se'ls han acabat els projectes engrescadors dels que proposen a la ciutadania una nova fita. També tenim a Joaquim Coelho, enginyer, del que diu que la política aranzatària de Trump és més un bluff que una realitat. Als Estats Units no hi ha hagut cap implantació industrial significativa. Marxem amb el punt avui, el 47 de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, i amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem un mapa d'un pis amb lupa. I és que l'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% l'última dècada, gairebé un 50% més que el de segona mà. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Òscar Palau, pendents del PSOE i del professorat. Illa fa pinya davant les acusacions de corrupció als socialistes, mentre avui es posa a consulta el preacord en l'educació. També tenim crònica a Jordi Alemany, el que ja hi ha pla i ara falta l'habitatge. Crònica de Marc Bataller, equip Ubuntu. Pel que fa a l'esportiu, Flick, Luis Enrique i Guardiola, els tres tècnics que dominen Europa, han rendibilitzat el seu futbol d'autor amb més títols en les grans lligues. Tenim altres articles, com per exemple el d'Òscar López, titulat El telèfon de l'alcaldessa. Eva Vázquez, pa amb oli. Lluís Muntada, Els caiguts sense nom. Xevi Sala, La cara del rei. Anna Balcells, Parlem de la IA. Montse Castanyo, psst, silenci, si us plau. I Lluís Foix, Lleó 14, Els humans i la intel·ligència artificial. A la capçalera tenim entrevista a Sheila González, professora de la Universitat de Barcelona, experta en desigualtat educativa, a la que declara que l'escola sola no pot compensar les desigualtats socials existents. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Oliva. Una certa moderació turística amb entrevista a la cap de l'oposició, Araceli Sansaloni. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, que ens ha portat amb aquesta nova era tecnològica. La intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterrador que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense intervenció humana. Tenim entrevista a Ricard Marco, del CEO d'ESET, el que declara és més fàcil usar la intel·ligència artificial per atacar. En fotografia de portada tenim aquesta salvatge celebració a París. La celebració del títol de la Champions aconseguida pel PSG va assumir París en el caos la nit de dissabte. A l'ampli desplegament de 8.000 policies no va evitar que els disturbis s'extenguessin a la capital i altres ciutats franceses. El balanç d'aquest vandalisme massiu fou un mort, gairebé 300 ferits i 780 detinguts. En fotografia observem un vehicle el que escalava foc a la plaça del Trocadero. D'altra banda, tenim Sánchez, que demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president titlla de marollers i d'usar males arts a l'oposició del Partit Popular i Vox. I els Estats Units accelera el pla per retirar les seves tropes d'Europa. La Unió Europea es veurà obligada a rearmar la OTAN amb els seus propis mitjans. A més, una bala perduda en un tiroteig fereix una nena a Badalona. I del Papa al Tour. Barcelona es prepara per un estiu frenètic. A més, tenim més serveis. Els cinemes es reinventen davant el streaming. I deixem la Vanguardia i ens endinsem amb el periòdico de Catalunya, el que ens set de portada amb el següent titular. L'administració consolida el nou urbanisme. L'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. Amb modificació al Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau, empresaris i comerciants aleguen contra la reforma. En fotografia de portada observem a Pedro Sánchez en el Congrés de les Joventuts Socialistes i amb el següent titular. Sánchez demana més temps. El líder socialista respon a l'oposició. Anirem fins al 2027 i més enllà. El Partit Popular i el PSOE mantenen bloquejada la llei que regularà l'activitat dels lobistes. I els Estats Units d'Amèrica assetgen el negoci turístic espanyol a Cuba. Trump amenaça l'empresa pública que controla les concessions hoteleres. A més, els Mossos detecten un augment de la prostitució de baix cost. Policia i Guàrdia Civil custodien l'arribada amb Papa Mòbil amb avió a Barcelona. I un mort i més de 800 detinguts també entren la festa del Paris Saint-Germain. A la capçalera tenim una festa de la bici multitudinària que escalfa l'arribada del Tour a Barcelona. I per últim, repassem El País. El que enceta portada amb el següent titular. L'Audiència Nacional activa la búsqueda de 14 etarres a Veneçuela. El jutge apela al canvi polític en Caracas per aconseguir la seva col·laboració. Sánchez demana temps davant una oposició marrullera. El jutge vincula l'amic de Zapatero amb un empresari veneçolà. En fotografia de portada ho sabem a Jodar en quarts de Roland Garros. El tenista, doncs, madrileny de 19 anys, el que va aixecar 2 sets a Pablo Carreño en un duel que confirma la irrupció d'altre jove talent espanyol en un gran escenari, doncs, el qual observem en aquesta fotografia de portada. Però encara tenim més titulars. 780 detinguts a les celebracions del Paris Saint-Germain. Uns 200 ferits a la nit de violència a París després de la victòria a la Champions League. Pel que fa al Mundial de Futbol, la selecció espanyola es dona un bany de masses en el seu primer entrenament. I pel que fa a ciclisme, tenim a Vingegaard, que conquesta el Giro i ja és guanyador de les 3 grans voltes. A més, un ultra i el candidat de l'esquerra són a la segona volta a Colòmbia de l'Espriella, el qual és el més votat amb un 44%, i Cepeda obté un 41%. Israel avança amb l'ocupació del Líban i pren un castell clau i el govern vol facilitar les exportacions d'armes. A la capçalera marxem amb música. Caetano Veloso diu: Brasil sembla que no vol salvar-se. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa. Notícies d'avui dilluns, dia 1 de juny de 2026, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
3: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents. però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
2: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant
1: Ràdio Cunit.
4: Al 107.0.
1: radiocunit.org.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com. afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
5: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9.
6: Churrería Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La Churrería
6: Velo.
5: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churrería com?
6: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
6: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
6: Velo.
7: Lasciatemi cantare.
0: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué, número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041.
8: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

I arribats a aquest punt del programa és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que va al nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la nostra línia, que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mitja hora a la mateixa línia en condicions normals, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, es reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i servei, per hora i sentit, perquè fa la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on deguts als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. Pel que fa, doncs, a Rodalies Lleida, la R4, el tren de Sant Vicenç de Calders a Lleida Pirineus circula amb una demora de 40 minuts a causa de la demora del seu precedent, el qual entre Terrassa i Manresa, recordem, també tenim servei ferroviari de la línia R4, el que, doncs, a més, a banda d'aquesta línia, també recordem que la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, té un servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa, doncs, a la R13, amb motiu dels serveis de millora, dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar a la saturada R2 Sud. Pel que fa a la R14, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb el servei de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que afecta a la R15, a la R16 i a la R17. I també destacar que a la R15, a banda de tot plegat, també tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on deguts als treballs de millora es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la R2. Recordem, doncs, que amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis de regionals s'inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Recordem que aquestes incidències en teoria tenien que haver estat ja solventades a mitjans del mes de maig i ja estem al juny, o sigui que molta paciència a tots els usuaris altra vegada de Rodalies i regionals de la Renfe. I des d'aquí, doncs, recordem, més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat o previsió ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt força estable, amb domini del sol, tot i la presència d'alguns núvols baixos a hores d'ara, que amb tendència a esvair-se fins a mig matí, quedarà algun núvol prim puntual, mentre que a mitja tarda tornaran a aparèixer els núvols baixos. I amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical entre 20 i 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir, ja estarà al voltant dels 26 arran de mar i dels 27 a gran part del municipi, les zones més interiors, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogó. Vents en conjunt febles, terrals fins a mig matí i marinades de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat de fins a 25-30 quilòmetres al migdia, i farà que la mar, que ara està plana o arrissada, augmenti a marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem un temps en conjunt semblant, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí, algun núvol baix a primera hora, mentre que a la tarda sí que tindrem alguns núvols baixos o alguns núvols d'evolució cap a l'interior, que es veuran de lluny, i amb unes temperatures que aquesta nit baixaran una miqueta i se situaran entre els 19 i els 20 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà igual entre 26 i 27, amb vents febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí i després domini del garbí o migjorn la resta del dia. Això sí, amb cops moderats a la tarda, i això farà que demà la mar estigui més moguda que avui, amb marejol al matí i amb maró a partir de migdia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina proposta ens ofereixes en el dia d'avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional dels Esculls, perquè no sàpiga que és un escull, és un arrecife.
0: Ah, molt bé. Sí, no d'escollir, sinó dels arrecifes, dels esculls que hi ha en el mar, eh?
1: Ah, exacte.
0: Molt
1: doncs
0: bé.
1: Avui és el Dia Internacional dels Esculls i hem escollit una cançó de Miqui Núñez i Sofia Elías que es diu Coral de Arrecife.
0: Molt bé, doncs escolta'm, anem a inspirar-nos en aquest tema musical i a més aprofitem i animem a la gent que vagi a disfrutar no dels arrecifes d'aquí de Cunit, però sí dels espigons. Això sí, no ens hem d'enfilar, que rellisquen,
1: no.
0: Però bueno, els hem de contemplar amb la llunyania i disfrutar del paisatge com ha de ser,
2: Okay.
0: Doncs escolta'm,
1: exacte.
0: Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si de volen, ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Fins demà, un petonar a tothom.
0: Petons i abraçades, adeu-siau, bon dia.
1: Adeu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a que serien els resultats de les combinacions guanyadores de cap de setmana perquè fa l'Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per l'Eurojackpot d'aquest divendres, al qual la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 20, 21, 42, 49, amb els sols, el 5 i el 6. Pel que fa referència al cuponazo, el número premiat és el 37.118. 3, 7, 1, 1, 8 de la sèrie 101. El sueldazo del fin de setmana, el 93.966. 9, 3, 9, 6, 6 de la sèrie 5. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 7, 12, 45, 23, 35, 37, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 72, 73, 74 i 83. A la dupla de la 11, el número premiat és el 12. El sorteig mitjà, la data premiada és la del 31 d'octubre de 1992, amb el 9 de trèvols. I el triplex de la 11, el número premiat és el 930, 930. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català tenim una expressió genuïna per indicar que cal parar atenció. És a l'aguait. Per exemple, estigueu a l'aguait perquè hi ha risc de xàfecs intensos al Pirineu.
3: Recordeu que l'expressió correcta és estar a l'aguait i no al tanto, que és com ho diuen en castellà. Tanto en català s'utilitza en dues expressions col·loquials. Em vaig donar un mal tanto per referir-se a dany físic, o bé ha patit un mal tanto, en el sentit de dir sort.
2: Així doncs, esteu a l'aguait, no fos cas que patiu un mal tanto.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 1 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'Avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98. 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim. 977 16 13 50. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a desnenar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 1 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1410, el dia estipulat per legitimar Frederic de Luna com a hereu de la corona d'Aragó. L'esdeveniment no es va produir per la mort sobtada del seu avi, el rei Martí, el dia abans. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1580 a Santa Fe, Argentina, amb la revolta dels Set Caps. Itàlia, com avui de l'any 1900, a Xina, els bòxers comencen a atacar objectius estrangers. 23 anys més tard, a Barcelona, tenim el primer número de l'etapa barcelonina de la revista Blanca. I el 1942, a Barcelona, es crea la secció d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona. Tal dia com avui de l'any 1943, un avió civil que realitza la ruta Lisboa-Londres és abatut per diversos avions alemanys sobre el golf de Biscaia durant la Segona Guerra Mundial, portant com a conseqüència la mort de tots els passatgers, entre ells l'actor Leslie Howard, el que es creu que es va tractar-se d'un intent de matar el primer ministre britànic Winston Churchill. Itàlia, com avui de l'any 1952, a Barcelona es produeix la clausura del 35è Congrés Eucarístic, que va donar pas al barri del Congrés a Barcelona. I el 1967, a Londres, els Beatles publiquen el disc Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'àlbum més representatiu de l'etapa psicodèlica. Tal dia com avui de l'any 1980 comencen les emissions de la CNN, The Cable News Network. I ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2001, Artà obre el nou Teatre Artà per a totes les arts escèniques que succeeix al Teatre Principal, cremat el 1984. Tal dia com avui de l'any 2004, a Bagdad, a l'Iraq, amb el vistiplau de la ONU, el Consell de Govern Provisional Iraquià nomena el musulmà sunnita Ghazi al-Lawar nou president del país després de la renúncia d'Adna Pachachi, considerat el candidat dels Estats Units. Però, a més també el mateix any, el mateix 2004, la Unió Europea entra en vigor la targeta sanitària europea en 13 estats: Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Luxemburg, Noruega i Suècia, la qual permet a qualsevol ciutadà europeu de rebre assistència mèdica urgent, gratuïta, en les estades curtes en estats membres diferents del de residència. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 1 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar, doncs, a felicitar més aviat, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xata, sou el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps que tens que fer, home. Truca, truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977-67-4918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit a majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, chat o missatge privat, i també, doncs, com no, altres aplicacions que trobareu per les xarxes, com per exemple Radio Garden i moltes altres opcions més.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i, com no, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit al dia, el que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació directes les quals pots utilitzar, i en agraïment a la vostra participació us han donat el numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bé molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony, un tall de cabell per a mà o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya també ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà, número 13. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1, del port de Segur de Calafell. La Bodegueta, dos vermutacos, més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopre directe, a l'Adito de la Diligència. I la Diligència també dos vermutacos a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, al ladito de la Bodegueta. No et perdis la revilla de Sant Joan a la Diligència, Reserva la teva plaça, com ha de ser. Treballarem per davalla. A més, també tenim la Baixaderia Cunit, al qual ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Empal Nadal. La Xureria Velo, suís amb xocolata, amb nata, amb xulos o porres per dues persones al carrer Conca de Barberà, número 13. I com no, doncs, també la Nanda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major, número 6. La Braceria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones a la C31 a Cubelles. I la Canisseria Jaguarà, mig quilo de can picada, a l'Avinguda Barcelona, 185. Pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font, 86. I la Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Llotrull, número 4. El local social a Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. I al bar Casa de Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim, número 5. La pizzeria Nanà també ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas, a Barcelona. I la cafeteria Panaderia Núria també esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. A més, la penya bètica de Comarruga ens ofereix també un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. I la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. A més, també el Saborea ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I el Pollo Loco, un fantàstic megalot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 150 961, local 2, de Cunit. També la discoteca Low, una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya, número 3, de Segur de Calafell. No et perdis les festes amb Son d'Uigés, quilòmetre 0. I la Giralda de l'Arbós també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però que amb aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Clar que sí, o no? Doncs sí, senyor, eh? I ara, sense més preàmbuls, anirem, doncs, a repassar el... bueno, el que seria, doncs, el nostre santoral, el nostre santoral d'avui dilluns, dia 1 de juny de 2026, eh? Recordem que no ens l'inventem, eh? Que ve des del Vaticà. I mossèn Lleu 14, que per cert el tindrem aquesta setmana, i aquí, entre nosaltres, ens ofereix tot el... bueno, tots els sants que hem de felicitar en el dia d'avui, eh? Doncs, mira, felicitem a Sant Amon, Aníbal, Maria, Benito, Bernardo, ai, corazón, corazón, també Santa Càndida, Sant Capriasso, Caritón, Claudi, Conrad, Crescenciano, que pareix italiano, Sant Esquiró, també Sant Esteve Màrtir, no el dels canelons, eh? També Sant Felí, Ferm, Fior, Fortunato, Gaudenci, Gerard, Gratinià, Íñigo, Isquirió, també Sant Justí, Juvenci, Pàmfil, Pròcul, Reverià, Runó, Simeó, Tespeci, Vista i Zenó. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí, per tots ells moltíssimes felicitats. I aprofitarem, doncs, per felicitar-los dedicant temes musicals com, per exemple, aquest de José Luis i el seu Don Hombre, eh? Novetat discogràfica, també de la setmana. I aprofitem també per donar numeret d'atenció, eh? Amb el número 1 a Natàlia Alba... Ai, no, la Natàlia Alba ens havia demanat un altre tema musical. Bueno, ara el busquem, eh? Aquest tema li donem al número 3 a Melanie Alonso, amb el 4 Agustí Llorenç, amb el 5 Jordi Tibisa, amb el 6 Fernando Gómez, amb el 7 Zoe Gómez, amb el 8 Encana Arrilaga, amb el 9 Eva de la Peña, amb el 10 Juan Pablo Rodríguez, amb el 11 Josep Macià, amb el 12 Joana Paredes, amb el 13 Sílvia Pérez, amb el 14 Joan Madrid i amb el 15 Joan Monfort.

I seguim amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba Audio Boy, Borders 26. Tenem numeret amb el 16, Pilar Domecq, amb el 17, David Angulo, amb el 18, Pep Grés, amb el 19, Roger Mestre, amb el 20, Francesc Tejedor, amb el 21, Montserrat Ribó, amb el 21, Jaume Ribó, amb el 23, Elvira Pou, amb el 24, Joaquim Gràcia, amb el 25, Jaume Sanz, amb el 26, Núria Sanz, amb el 27, Antonio de Moya, 28, Fernand de Moya, 29, Dolor Ribó, i amb el número 30, Armand Cortés. Una altra novetat discogràfica d'aquesta setmana, com sempre, tant de dia com de nit, aquí, a Radio Cunit.

I anem a per un altre tema musical que segur que el recordareu perquè és de fa uns 20 anys enrere. És una molt, sobretot, quan Radio Cuneta encetava programació. Ai, ai, ai, que ens rejuveniríem una miqueta. Marxem a Calàbria. Destination, no, Destination Calàbria. Bat, una nova reversió aquest 2026. Afterling Trends Remix. Tema que aprofitem per donar numeret amb el 31, Gerard Cortés, amb el 32, Shenhui Wang. Amb el 33, Jo Beristeran, amb el 34, Heidi Teran, amb el 35, Gaudí Galindo, amb el 36, Adrià Ferrer, amb el 37, Sergio Ferrer, 38, Esparcloé Cortés, 39, Hernán Cortés, amb el 40, Pilar Ferrer, amb el 41, Wilson Galindo, 42, Mike Castilla, 43, Dori Caballero, amb el 44, Jordi Monilla i amb el 45, Conchi Villegas.

Què, us agrada aquesta nova versió? Esperem que sí, eh? Ja ho sabeu, si aquest tema que sona no t'agrada, truca i davant una altra. Així de fàcil, així de... De bé que ho fem, com sempre, per al nostre... Per als nostres oients, vaja. Ja ho saps, aquí de música no en fem, però sí en posem, com ens ha realitzat la Natàlia Alba des de la nostra web, perquè sona aquest tema musical el que a continuació farem escoltar per tots vosaltres. Mecano, Los Amantes, tema que ens demanava, s'endú el número 1 i aprofitarem també per donar numeret, atenció, amb el número 46 també, Nati Calaf, amb el 47 Juan Fernández, amb el 48 Dori Niño, amb el 49 Juan Antonio Romero i amb el 50 Renato García.

Seguim doncs amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ara doncs és el torn encara de més temes per compartir amb tots vosaltres, com per exemple aquest que ens arriba de Karol G, Bichota. Tema que demanava l'Àfrica Sant Martín, en la que s'endú el número 2. I aprofitem també per donar numeret amb el 61 a Jordi Peris, 62 Jessica Méndez, 63 Adrià Méndez i amb el 64 Marta Pagliari.

Un minut i ja serà gairebé dos quarts d'una de migdia. Seguim amb més temes musicals i més peticions dels nostres oients. Ens arriba Fernando Fernandisco Martínez. Action, passion, fashion, moving. Un tema de fa 40 anys enrere. Com ens agraden els 80.

Amb aquest tema musical aprofitem per donar un homenet amb el 65 Antoni Capdevila, 66 Àngels Lorca, 67 Dani Navarro, 68 Ana Fernández, amb el 69 Paula Luendo, 70 Silvia Capdevila, 71 Fernando Gómez, 72 Zoe Gómez, 73 Encara Arcilaga, 74 Eva de la Peña i amb el 75 Juan Pablo Rodríguez. I ara us posarem ja l'últim tema musical que ens demanaven també l'americana García, el Forever Lovers. S'endú el 76, Diana García el 77, Fanny Fontanellas el 78, Mabel Fontanellas el 79, Eden Pijuan el 80, amb el 81 Jordi Fontanellas, amb el 82 Luis García Carreras, amb el 83 Josep Macià, 84 Joana Paredes, 85 Alberto Gil, 86 Meritxell Lúria, 87 Susana Flores, 88 Sara Salà Soler, amb el 89 Mercè Rubí i amb el número 90 la Natàlia Alba. Escoltem aquest temazo que escoltem per tots vosaltres a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Sí senyor, tant de dia com de nit, des de la vostra sintonia, al Cunit del Dia. Forever Lovers, Italian Boys. I que sonava d'aquesta manera. Començaran en els 80, ahí va! Amb aquest tema arribarem a la pel·lícula Fantasma de la Setmana, des de Ràdio Cunit. 107 FM, www.radiocunit.cat.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320. 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228. 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar. A la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
1: Velo!
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Por si el tiempo me arrastra.
2: La Bodegueta. A la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església, la Bodegueta. De dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y vermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera en Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit. De pita.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
6: Ràdio Cunit, el 107.0.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o bé la Serra de Llaveria durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Escoltem Josep Antoni Mur, que és l'inspector en cap del cos dels agents rurals.
7: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguem capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
8: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals, que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos ja amb l'apartat de farmàcia. Com sempre ens arriba des de la farmàcia Rovira el nostre company David Rovira. Què tal l'estem? Molt bon dia.
1: Hola Jaume, bon dia i bon dia a tothom.
0: Què tal? Avui de què ens parlaràs?
1: Mira, avui parlarem una miqueta, com acostumem a fer cada any, una miqueta de les recomanacions a quan fa aquesta calor, no? Que a vegades ens fan que no puguem dormir o descansar correctament.
0: Sí.
1: Aleshores parlarem de 3 o 4 consells a l'hora de poder afrontar aquests dies que venen, vale? Amb una miqueta més de... que la son ens... puguem descansar una mica millor.
0: Sí.
1: Vale?
0: Molt bé, doncs per on comencem? Aviam.
1: Comencem, mira, bàsicament el que hem de tindre en compte és que nosaltres necessitem les hores de son, vale? Necessitem cada dia necessitem unes hores de son. I aquestes hores de son, què ens passa? Que nosaltres a l'hivern, el dia és més curt i a l'estiu és més llarg, no? Per tant, hi ha un dels efectes principals que fan que dormim menys en general durant l'estiu, i és la llum. O sigui, el fet d'haver-hi més llum fa que hi hagi més activitat, d'acord? I per tant, aquests dies que se'ns fan una mica més llargs, doncs li restem hores de son, no? Perquè anem a dormir, acostumem a anar a dormir sempre una mica més tard, no? Llavors, hem de tindre en compte totes aquestes coses, i aquestes èpoques de canvi és quan notem més les sensacions de cansament, de que no acabem de trobar aquest punt idoni, d'acord? D'estar... regulant correctament les hores de son amb el nostre dia a dia i amb el que necessitem. Hem de tenir en compte que nosaltres la son és fonamental, els processos de dormir són fonamentals al ser humà. Per què? Perquè li ajuden a primer, a descansar el cos de tot el dia, però també dins de tot el nostre ritme circadià hi ha tota una sèrie de funcions metabòliques, de memòria... totes aquestes funcions es fan específicament al moment en què anem a dormir, no? I quan estem dormint hi ha tota una sèrie d'activitats del nostre cos que es fan en aquests moments, i el nostre cos necessita tindre aquests moments per poder fer totes aquestes activitats que són fonamentals perquè després del dia a dia funcionem correctament, entre cometes, no? Aleshores, és com la nostra forma de carregar bateria, no? Aleshores, a partir d'aquí hi ha una de les coses que sí que hi ha els dos factors principals que ens afecten a la son durant aquesta època són la temperatura i la llum. Primer la temperatura, perquè el nostre cos necessita unes temperatures normals per poder descansar correctament. Sí que és cert que el que no hem de fer o el que hem d'evitar en qualsevol cas és, per exemple, que una habitació estigui per sota dels 22 graus, no hi hauria d'estar cap habitació. Vale? Sí que és cert que a partir dels 25-26 ens costa, vale? Ens costa més anar a descansar o descansar correctament. Llavors, bàsicament, 22, 23, 24 graus és la temperatura a la qual la nostra habitació, l'habitació on dormim, hauria d'estar per poder descansar de forma tranquil·la i de forma natural, d'acord? Un altre factor que també està relacionat amb la temperatura és la humitat. Sí que és cert que, justament a Cunit, i en vivim, nosaltres que vivim molt a prop del mar, doncs la humitat és important, val? És un factor a tindre en compte. Aleshores, bueno, doncs la recomanació sempre és obrir les portes sempre al dematí a primera hora perquè corri molt l'aire, que hi hagi una bona ventilació, i a partir d'aquí sí que és cert que fins i tot, per exemple, els aires acondicionats actuals ja ajuden a baixar aquesta sensació d'humitat, d'acord? Que també és un factor important a l'hora de no poder descansar gaire. I el que em deia el factor de la llum, que el que fa al final és canviar-nos aquestes rutines, no? A sobre, és una època en el que et deia, canviem rutines, dormim menys, vacances, horaris irregulars, bueno, tot canvia, no? I el nostre rellotge biològic s'altera i perdem aquesta rutina diària que anem mantinguent més durant tot l'hivern, no? Un altre aspecte que hem de tindre en compte, que és que la falta de son afecta el rendiment, a l'estat d'ànim, al sistema immunitari i fins i tot al control del pes. Vale? Sí que és cert que si això només és durant uns moments determinats o durant uns dies determinats, no passa res, però si ho allarguéssim molt a llarg termini, això ens pot provocar fins i tot alteracions a nivell de risc de malalties. Vale? Per tant, sí que és cert que durant l'estiu ens anem adaptant, però hem de tenir en compte que hauríem de fer la mesura, el màxim de coses possibles perquè aquestes hores de son siguin de qualitat. normal, eh? Dit això, a partir d'aquí, el que recomanem és això, una habitació 22, 23, 24 graus, vigilar de tindre l'habitació que no hi hagi molta humitat, recomana ventilador o aire condicionat, això cadascú que, pues, dins del que cap que faci el que vulgui, no? Però sí que és cert que aquests aparells acaben ajudant a conciliar millor aquestes temperatures que necessitem. Fins i tot una dutxeta abans d'anar a dormir, no freda del tot, sinó una mica tèbia, no cal aigua molt freda, una mica tèbia, perquè si fem aigua molt freda, què passa? Que el nostre cos s'activa i aleshores genera més calor. Vale? Per tant, no, l'únic que volem és refrescar-lo, no baixar-li la temperatura en excés. Vale? Una dutxa tèbia. I una altra cosa que també afecta molt a l'hora de poder descansar bé també és el menjar. Així que hem d'intentar, perquè com que ja el nostre cos està en una temperatura ja relativament alta, si a sobre li afegim uns sopars importants o pesats, el nostre cos encara necessita més energia i està dormint menys, per tant, necessitem intentar en la mesura possible que el sopar sigui lleugers, sopar un pèl més aviat, no sopar a última hora, però sí sopar una miqueta més aviat, no? Per exemple, seria una opció per ajudar a conciliar aquesta son millor, no? Com hem dit sempre i moltes vegades, el tema dels mòbils, les pantalles, les televisions, doncs intentar evitar-ho a la mesura possible. Una hora abans d'anar a dormir hauríem d'intentar evitar-ho, d'acord? I intentar mantenir aquests horaris regulars, entre cometes, perquè el nostre cos tingui una rutina diària, no? Sí que és cert que, malgrat tot això, a vegades costa. Aleshores, des de la farmàcia i des de alguns factors que ens poden ajudar a conciliar aquesta son en aquestes èpoques, per exemple, un és la melatonina, d'acord? La melatonina és una... ens pot ajudar a és un complement que ens pot ajudar a mantenir aquest ritme circadià, però sí que és cert que, i és una cosa que s'ha de tindre molt en compte, que és que perquè la melatonina se'ns activi a la nit, que al final hem de tindre en compte que la melatonina nosaltres ja la tenim al cos, l'únic que fem és donar-li una quantitat una mica més alta, vale, per ajudar a si nosaltres tenim un petit dèficit. Aleshores, el que sí que hem de recordar de la melatonina és que perquè s'activi la melatonina 30 minuts abans d'anar a dormir i amb els ulls ben, o sigui, sense llum, vale? O sigui, la melatonina s'activa en el moment en què la llum desapareix, d'acord? Per tant, ens l'hem de prendre 30 minuts abans d'anar a dormir i tancar tots els llums, ni pantalles, ni mòbils, ni res, d'acord? És molt important perquè faci la seva feina. Altres opcions més relaxants, la valeriana, la melissa, la passiflora, també a última hora del dia ens ajuden a relaxar-nos una miqueta, també ens ajuden a anar a dormir una miqueta més relaxats. Si amb això en tinguéssim prou, doncs cap mena de problema, no? Fins i tot es podrien arribar a combinar sense cap mena de problema. Vale? I aleshores això és una miqueta el que avui volia parlar-vos perquè la gent comenci ja a tindre en compte aquestes coses i mantindre, per exemple, les hores del sopar. Si, per exemple, a l'hivern nosaltres sopem a les 8, intentar a l'estiu també mantindre una miqueta aquest horari, no? D'intentar sopar a les 8, 8:45, no anar a sopar massa més tard, a les 10, a les 11, que és, aleshores al nostre cos encara li costa més després recuperar-se. I sí que és cert que tot això, sumat dia a dia a dia, fa que molts cops quan arribem al final de l'estiu estiguem més cansats de lo normal, d'acord? I part de tot això és per culpa d'això, de que no hem descansat bé, no hem dormit les hores que tocava durant aquesta època, vale? Per tant, important descansar i mantindre un bon hàbit de descans durant aquests dies que també venen. Sobretot, mira, els exercicistes de vacances és una cosa, però els que hem de treballar, la veritat és que és una de les coses que sí que necessitem i mantindre aquest ritme és important per no arribar a final d'estiu, principis de setembre, més cansats de l'habitual, d'acord?
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem nota de tot plegat. Doncs, David, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si Déu vol, ens tornem a escoltar el dilluns vinent, d'acord?
1: Dilluns que ve ens escoltem, Jaume. Moltes gràcies a tothom.
0: Perfecte, una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
1: Igualment, adéu, bon dia.
0: I ràpidament anem amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba de la mà d'en Xavi i Sandra. Què tal estem? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jaume. Bons i calorosos dies.
0: Sí, oi?
2: Parlem una miqueta d'esport. La setmana que ve i aquesta hora farem ja la prèvia del Mundial. Queda el dijous que ve, dia 12 de juliol. Comença el Mundial amb un apassionant Mèxic-Sud-àfrica. Per cert, quan va guanyar el Mundial a Espanya en el 2010 quan va ser el primer partit inaugural, del Mundial?
0: Quan va ser?
2: Quan va guanyar Espanya el Mundial del 2010.
0: Sí.
2: Saps quan va ser? Saps quin per les seleccions va jugar el partit inaugural del Mundial? Els mateixos que avui, Mèxic, bueno, els mateixos que el que la setmana que ve, el Mèxic, Sud-Àfrica, i el mateix partit. Més curiositats. Espanya va arribar a aquest Mundial guanyant l'Eurocopa. Espanya arriba en aquest Mundial va haver guanyat l'Eurocopa. O sigui que hi ha moltes coses a passar. Els horaris, estrany no, el següent. Hi haurà un partit a les 6 de la matinada, partits a les 4 de la matinada, i anirem repassant els partits perquè té pinta de ser Mundial una mica caòtic, eh? I a part jugues a territori Trump, veurem que no passi res estrany, eh? Perquè enviats especials que ja estan allà als Estats Units diuen que vuele raro, que hi ha coses que veuen coses rares per allà. Volem allà el que passa.
0: Vaja.
2: Sí, anem allà, esperem passar el Mundial, que durarà un mes d'un mes, 39 dies aquest any, perquè hi ha 46 equips. I ha avançat Infantino, el president de la FIFA, que vol que el pròxim Mundial hi hagi de 64 equips i duri dos mesos. O sigui, això ja és... no va més, però bueno, veurem allà què tal. Tu qui creus que guanyarà el Mundial, Jaume?
0: Com, perdona?
2: Qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Qui guanyarà el Mundial? Argentina.
2: Repetirà amb Argentina el Mundial, tu creus?
0: A Messi, vinga, va.
2: Podria ser que el guanyarà Mingamal aquest any, eh?
0: Sí?
2: Arriba molt favorit a Espanya, sí, sí. Per cert, Mingamal, que recordem que està lesionat, i ahir, aquest matí, en unes declaracions del seleccionador d'Espanya, van dir que Mingamal no arribava fins al tercer partit del Mundial, fins al partit d'Uruguai. Però diu, pues avui ha dit a l'entrenador Luis de la Fuente que pot ser que arribi al primer partit contra Cabo Verde. Recordem que a Espanya els horaris té uns horaris bastant bons. Els dos primers partits contra Cabo Verde i Aràbia Saudita és a les 6 de la tarda, i el tercer partit contra Uruguai, aquest sí que tocarà matinès a les 10 de la matinada. Però bueno, està força bé. Seguim amb més cosetes. Vam tindre Champions, la final de la Champions, aquest passat dissabte a Hongria, en un horari estrany, no sé si vas poder veure la final, Jaume, i en un horari molt estrany, va jugar a les 5 de la tarda al partit. Una final en dos visions diferents de futbol. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique, un equip molt ofensiu, contra l'Arsenal d'Arteta, un equip molt defensiu. El va avançar l'Arsenal en un xut a porta que va fer tot el partit amb un gol de Kai Havertz. Va fer 0-1 i el va aconseguir empatar Dembélé de penal al quart de la segona meitat. Es va arribar a la pròrroga, va haver-hi una miqueta més d'ocasions, i els penals. I en els penals va guanyar el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que dos anys sense... Un moment, eh?
0: Ui, salut!
2: No, te fa molta calor i tinc la gola seca. Paris Saint-Germain, dos anys sense Mbappé, dos Champions, eh? O sigui, no és per fer-s'ho... És per fer-s'ho mirar, eh? O sigui, és increïble. El Paris Saint-Germain que guanya el Sassana Champions, l'Arsenal que arribava a la seva segona final de Champions tindrà que esperar per guanyar la Champions. Tot això, aquest any aquí també que l'Arteta s'ha endut la Premier League i bé, bueno, està molt, molt, molt satisfet. El Barça ha fet el seu primer fitxatge, ha fitxat a Gordon, a l'extrem esquerre del Newcastle per 70 milions d'euros. És un jugador bastant bo, eh? És molt ràpid, és molt habilidós, és un jugador estil Rafinha, o sigui que és un jugador que jo crec que durarà grans tardes de futbol. Ara estan pendents de portar Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid, el Barça ha fet una primera oferta on fica sobre la taula 100 milions d'euros, i no sé el Barça que ha passat de pobre a ser nou ric, és increïble, 100 milions d'euros, veurem si és capaç de portar-lo o no. I, bueno, i més cosetes a destacar. Tenim tenis en directe aquesta setmana, tenim el Roland Garros, que arriba la segona setmana, i estem als vuitens de final. Atenció, perquè recordem que el Carat no juga aquest torneig per lesió a la muñeca. I Sinner, l'home que no perdia cap partit i era el màxim favorit, va caure eliminat a les primeres de canvi, en 5 sets, en un partit que dominava tranquil·lament i que tenia que haver guanyat contra el gran Cerulolo, pues no va, va amb un cop batint un cop de calor i va acabar perdent. I també Djokovic ha quedat eliminat. La gran sensació en espanyol, Jodar. Rafa Jodar, no Rafa Nadal, Rafa Jodar, és aleganès, aquest noi té 19 anys, sí. I s'ha plantat fins als quarts de final del Roland Garros, guanyant els partits a 5-6. Ahí, per exemple, li va remuntar un 2-0 a Pablo Carreño i va acabar guanyant 3-2 al partit. Felicitats per Rafa Jodar, que ara a quarts de final tindrà un partit molt difícil contra el màxim favorit per guanyar Roland Garros, com és Alexander Zverev. Què tal? Hem tingut Giro d'Itàlia. S'està parlant molt, i sobretot en aquesta comarca del Tour de França, perquè sí. Passarà el Tour de França dintre d'un mes. Un mes, queda? Uh-huh. Perquè passa el Tour de França. Pues ja s'ha disputat la primera de les tres grans, el Giro d'Itàlia, sense cap sorpresa. Vinegar, el danès Vinegar, que era el favorit per guanyar el Giro d'Itàlia, pues va guanyar 5 etapes i ha sigut el gran favorit per guanyar-ho, i felicitats aquí a Vinegar. Ara toca el Tour, entre el duel entre Pogacar i Vinegar, el gran duel. Volem aviam qui s'endú al Tour de França. I per acabar, motos. Hem tingut el gran premi de Mugello de motos amb victòria de Bezzotti, el pilot italià d'Aprilia, és el líder del Mundial, va guanyar la cursa sobradament, amb Jorge Martín segon, i Pecco Bagnaia, company de Marc Márquez, tercer. Marc Márquez, que retornava després d'operar-se de l'espatlla i del peu, va quedar setem, però si mica en mica es va revifant, i aquesta setmana, que és a Hongria, comença a mirar. I en dues setmanes tenim el gran premi de Fórmula 1 de Montmeló. El tenim que disfrutar perquè és l'últim. L'any que ve no es correrà a Montmeló, es correrà només a Madrid. O sigui, ara es correrà a Montmeló amb 100 anys en temps. Un any sí, un any no, un any sí, un any no, veurem què passa. Uh-huh. I en el playoff d'ascens dels equips de segona, de primera federació segona, males notícies. El divendres va perdre el Sabadell a casa 2-0 amb el Castilla, i ahir a Can Dragó l'Europa, que guanyava 1-0 al Celta, l'últim minut el Celta Fortuna va empatar a partit. I per acabar, jo amb una pregunta. Començaré jugant en la sisa de la Lliga o teniu que anar a Can Dragó al principi de Lliga?
0: No, crec que en principi que no. A veure, ja està en marxa el tema del canvi de gespa, però ja es comenta des del club que els primers partits segurament tenim que jugar-los a fora, però estem encara a mirar a veure a on aniríem. No és segur que anem a Can Dragó, eh?
2: No, però molt lluny, Toni Camas.
0: No crec. A veure, jo recordo quan vam fer el canvi de gespa, van canviar la gespa artificial, vam anar a Bon Pastor, però clar, suposo que ara amb tota la gent que tenim, no sé si allà seria bona idea.
2: No sé si ustedes han jugat gespa artificial, perquè no jugat gespa natural.
0: Bueno, a l'Europa ha estat mig any jugant amb gespa artificial.
2: Sí, et donen mig any de...
0: Aquí passa que clar, nosaltres estem clar, amb les obres no podem estar en la sisada, però suposo que ens poden deixar jugar a qualsevol altre lloc, ja que a l'Europa els hi han deixat.
2: A l'Espate 5 Camp Nou, home.
0: Eh?
2: A l'Espate 5 Camp Nou podeu jugar, ostres.
0: Bueno, a Montjuïc ja... No, vam ser els primers, vam ser els que vam estrenar l'Olímpic, eh? Ho tenim que deixar aquí, se'ns tireu temps a sobre, i hi ha més informació avui a les 10 de la nit al Saque de Banda. Moltíssimes gràcies, Xavi Xandre, que vagi tot molt bé, i si tu vol, ens escoltem en aquesta secció el dilluns vinent, d'acord?
2: Molt bé, una abraçada a tothom.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia, adéu-siau.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 1 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit avança. Continuen treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes vacances i aquestes setmanes, s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi. Actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ens explica de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint en l'espai públic.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi, i com podeu veure estem fent obres de llocs que feia molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda de Tarragona que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona, el que toca més cap a Cubelles, i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al passeig marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir. Res més, dir-vos que continuarem treballant per millorar Cunit i que Cunit avança.
0: I seguim avançant en el nostre informatiu. Tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és doncs que tenim informació sobre el ple municipal del passat 28 de maig, el passat dijous, al qual va tenir lloc aquesta retransmissió en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit des de la sala de plens de l'Ajuntament, on la nostra unitat mòbil número 1 va doncs realitzar aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, al qual es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia, en una sessió que va durar més de dues hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva, la que inclou una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. A l'alcaldia va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text refós de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el ple econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat de serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més es van debatre i aprovar 3 mocions presentades pels diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada. La moció, doncs, per l'aplicació de criteris de prioritat nacional d'arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I la moció d'Esquerra Republicana de Cunit no va ser aprovada, doncs, amb aquesta moció, la qual sobre el pla pilot que preveu presència doncs estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que la gravació íntegra d'aquest ple ordinari la trobareu en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat i també doncs a les nostres xarxes socials. I des d'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club d'Araco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de Point Fight. A més, aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballant amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per a cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut, respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o en uns horaris que consideren insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit des de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de Planificació i Inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep de més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2026, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'enmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar, doncs, els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergències i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen, nena, usuari, usuària del casal d'estiu per tal que es pugui...

Les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I marxem al diari de Tarragona, on els veïns de Cunit decoren el mur del Tour de França a la C31, el qual han plasmat la groga barrera de siluetes d'elements icònics del municipi. Cunit, doncs, ha pintat de groc el llarg mur de separació dels carrils de la C31 al seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França el pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i han plasmat sobre el mur de la carretera diferent icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats han participat en aquesta iniciativa. A més de bicicletes, al llarg del mur també està l'església, una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Billy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també a peu de carretera a la C31 amb el carrer Francesc Macià amb el cartell oficial del Tour de França. Però encara tenim més notícies, i és que tenim platges plenes sense socorristes a la Costa Daurada, el qual es tindria que haver vigilància des del mes de maig i fins a l'octubre. Arriba la calor, les platges s'omplenen i tot i la quantitat de banyistes, en la majoria de sorrals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme repeteix any rere any i ha pogut doncs, palpar-se també en aquest cap de setmana. Per exemple, a Salou i Tarragona, amb els únics municipis amb efectius desplegats, encara que pocs, al qual es pregunten si es té que allargar els serveis de salvament. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil especialitzada en el salvament aquàtic. Pugen les temperatures, segurament aquest cap de setmana, al qual estan totes les platges a rebrossar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posa en marxa el 15 de juny, detalla. Martín apela també a la responsabilitat dels usuaris. Si un estic a ficar al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància a les 24 hores, 365 dies de l'any. Per això, doncs, no treu, diu que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei ideal seria, doncs, un amb una visió autonòmica i en què no sigui cap ajuntament el que decideixi els recursos, ja que, a grans diferències, Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o Cadaqués, per exemple, no tenen socorrisme. I basat en l'ocupació de les platges generalitzant i a grans rasgos, a grans trets, vaja, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora, doncs, Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor. Els serveis de platja segueixen amb unes temperatures i amb unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Tot i això, els socorristes arriben a les platges quan ja hi ha molta gent i a l'anar-se'n deixen també molta gent allí, apunta Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica. L'Ajuntament és responsable de la seguretat a les platges a les 24 hores, no només quan hi ha sol, precisa, i crida a mirar l'afluència i a veure si hi ha doncs, socorristes que toquin per la llàmina d'aigua que estan vigilant perquè no existeix una norma. Des del seu punt, el socorrista ha de poder fer un escaneig correcte de la seva zona en 10 segons i arribar al punt més allunyat d'aquesta en 3 minuts. Si això no ocorre, es té que fer canvis, concreta. Encara que el litoral de Salou, per exemple, ja és un hervider de gent, el servei de salvament del moment opera únicament amb 4 treballadors, en horari de 10 de matí a 6 de la tarda. La capital de la Costa Daurada és la primera localitat que activa la vigilància de les platges des de Setmana Santa i la que més la llarga fins al tercer diumenge d'octubre, entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. A més, funciona amb una ambulància només per les platges de 9:45 de matí a 9:45 del vespre. No serà fins al dilluns 1 de juny, quan, o sigui, fins avui baixa, el que s'incrementin els efectius i l'horari fins a les 7 del vespre. En temporada alta, de l'1 de juliol al 31 d'agost, es completa el desplegament del servei amb 20 punts de socorrisme al llarg de cales i platges i un horari ininterromput de 10 hores de 10 de matí a 8 del vespre, encara que aquest any pretenien incorporar un servei especial per ampliar efectius fins a les 10 de la nit en certes platges. L'Ajuntament no ha pogut aplicar aquesta millora. Un recurs va tombar la nova contractació i s'ha vist obligat a prorrogar el contracte que ja estava vigent les últimes temporades.
A Calafella, a Setmana Santa, s'activa el servei de socorrisme i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. Entre el dilluns de Pasqua i el 15 de juny, la prestació és per tots els caps de setmana i festius des de les 11.

0: del matí fins a les 4 de la tarda. Són un total de 18 dies. Entre altres localitats, com el Vendrell, també s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes en 3 punts de vigilància. No obstant això, fins al primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges a partir del 20 de juny, al qual hi ha efectius tots els dies de la setmana. Però no marxem pas del Diari de Tarragona. Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, més concretament al Vendrell. Hi ha un reduït nombre d'espais que no tenen cap servei ni identificació ni d'indicació, com la platja de Belis de Sant Pere de Ribes, que no està regulada però s'hi pot anar amb mascota. El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l'any passat però amb alguna novetat. A Vilaseca, per exemple, s'estrena la seva primera zona delimitada a la platja de la Pineda i Tarragona en tindrà per primera vegada 2. En canvi, Cubelles enguany no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetia. En suma, més del 60% de la 70ena de municipis costaners catalans hi ofereixen espais per a gossos a la platja amb o sense limitació d'horaris. La Selva segueix sent l'única comarca on no és possible anar a la platja amb animals a l'estiu, mentre al Maresme n'hi haurà, doncs, el 80% dels seus municipis costaners amb un total de 13 platges habilitades. El recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l'estiu, elaborat per l'Agència Catalana de Notícies, a les portes de l'inici de la temporada alta de bany en moltes localitats, constata, doncs, que la situació no ha variat gaire respecte a l'estiu passat. Enguany hi haurà 43 municipis, el 62% de les poblacions costaneres, on en alguns d'ells, com a Cadaqués, els gossos poden accedir fins i tot més d'una platja. Per això es comptabilitzen 50 espais habilitats en aquest efecte al llarg de tot el litoral urbanitzat. Les principals novetats de la temporada són la incorporació de Vilaseca al llistat de municipis amb platja per gossos i, per contra, el tancament temporal de la platja per a gossos de Cubelles a Garraf, que enguany no està oberta per unes obres a la zona que s'allargaran almenys fins l'estiu del 2027, segons el consistori. Tarragona només comptava amb l'any passat, doncs, amb la platja del Miracle, mentre que aquest any sumarà la segona a la platja llarga. Però encara tenim més notícies. Marxem al Club Esportiu Millo Cunit amb aquesta gran actuació dels nostres esportistes en l'Open de Arrigorriaga. Els nostres alumnes han tornat a demostrar els seus esforços, compromís i passió per al taekwondo en una de les competicions més destacades del calendari nacional, aconseguint un excel·lent resultat pel nostre club. Juni Mejías, or, a precadet. Mateo Delgado, bronze, a precadet. Kilian Rodríguez, plata, a cadet. Leire Mejías, bronze, a categoria cadet. Gio Llorca, bronze en categoria cadet. Vera Martínez, bronze en categoria cadet. I Lara Lucas, del projecte Millo, a plata en categoria júnior. Uns resultats que reflexen el treball diari dels nostres esportistes i tècnics i famílies que els animen a seguir creixent junts com a equip. Més informació i resultats complets també a taekwondomillocunit.es. taekwondomillocunit.es. Però encara tenim més notícies. Demà dimarts, dia 2 de juny, a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de la Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, l'obra la qual destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest dimecres, dia 3 de juny, a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la Biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar a càrrec de la Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i a vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, el proper dijous 4 de juny a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà els dissabtes 4 d'abril, 2 de maig i 6 de juny a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres, a partir de les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. I la setmana vinent, també a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal presenta els nous logotips identificatius dels seus serveis. Una imatge renovada per continuar treballant per una comarca més inclusiva, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Coneixes els serveis que posem al teu abast? El SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un espai d'acompanyament, orientació i suport perquè les dones puguin exercir els seus drets en llibertat i sense discriminacions. El SAI, Servei d'Atenció Integral, Servei d'Informació, Assessorament i Acompanyament en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere, adreçat tant a les persones LGTBIQ+, com en el seu entorn. També igualtat en els treballs, el que treballem per promoure l'equitat del gènere en l'àmbit laboral, els usos del temps, les cures, la corresponsabilitat i la coeducació, oferint suport a empreses, entitats i administracions del territori. I a tu, què et semblen els nous logotips? T'agraden? Quin és el teu preferit? Us llegim els comentaris que trobareu a les xarxes oficials, del Consell Comarcal del Baix Penedès. I la setmana passada també el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa vendrellenca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I també el Consell Comarcal de Baix Penedès celebrava un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà el territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposaven la valoració dels suggeriments rebuts i explicaven els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també va incloure la presentació del Pla de Regadius. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt força estable, amb domini del sol, tot i la presència d'alguns núvols baixos a hores d'ara, que amb tendència a esvair-se fins a mig matí, quedarà algun núvol prim puntual, mentre que a mitja tarda tornaran a aparèixer els núvols baixos. I amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical entre 20 i 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir, ja estarà al voltant dels 26 arran de mar i dels 27 a gran part del municipi, les zones més interiors, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogó. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i marinades de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat de fins a 25-30 quilòmetres al migdia, i farà que la mar, que ara està plana o arrissada, augmenti a marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem un temps en conjunt semblant, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí, algun núvol baix a primera hora, mentre que a la tarda sí que tindrem alguns núvols baixos o alguns núvols d'evolució cap a l'interior, que es veuran de lluny, i amb unes temperatures que aquesta nit baixaran una miqueta i se situaran entre els 19 i els 20 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà igual entre 26 i 27, amb vents febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí i després domini del garbí o migjorn la resta del dia. Això sí, amb cops moderats a la tarda, i això farà que demà la mar estigui més moguda que avui, amb marejol al matí i amb maró a partir de migdia.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
1: La consulta es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
1: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
1: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
1: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
1: Als esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Anna Freixa.
5: Això després de perdre contra el València a bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de Soivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més de l'administració, perquè incorpori encara més millores.
7: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport del sindicat CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
8: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
9: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
8: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
1: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
10: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor. També exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
1: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents, amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros, que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
12: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
11: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
13: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
11: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
0: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
15: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
14: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
14: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
3: Rosó Morlà, que és vicepresidenta de CAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
19: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
3: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
21: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta, que acaba el 30 de juny, tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
20: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
1: Passa un minut d'un quart de tres, avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
22: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
3: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló, i un tram a Montserrat.
1: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
23: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
24: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
23: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
1: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guives.
25: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe, són els trams Caçà Girona i Llagostera Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
1: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
3: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
1: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
1: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
6: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
7: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
6: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de 3 partits, a la pista murciana. La Penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
6: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
6: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off de descens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off de descens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança a la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol a la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
4: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
6: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
10: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
11: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
10: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
6: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 3...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I, evidentment, això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
11: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
2: La consulta es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
12: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
13: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
2: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
12: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
2: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
12: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
12: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
2: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
14: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Murcia als quarts de final de play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
11: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui, majoritàriament, si això ja és suficient, perquè ja és un pas endavant, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
16: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
2: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
17: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
18: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
17: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
2: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
14: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
19: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
14: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
2: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
21: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologies, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
20: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
22: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
20: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
0: Notícies en xarxa.
2: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellvé, bon dia.
23: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presonar els socis de Sánchez.
24: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
23: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
13: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
23: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluís Amor

0: Seguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
1: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
3: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
1: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5 a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
5: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
4: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'Estret d'Hormuz.
0: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
4: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
7: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
6: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
0: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
8: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradures, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
9: Con este contrato

0: Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
1: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
3: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
3: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
6: Bon dia, sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment Lucan Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
7: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
6: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del playoff contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
6: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 el segon partit de les semifinals del playoff al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
6: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a hoquei lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a hoquei lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada. Encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
10: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 1-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
6: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
12: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
11: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
6: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.

Podríem dir que Enya és la compositora, autora de New Age més reconeguda. Ella és irlandesa, viu a Irlanda, separada de tot el món, amb el seu gran castell, els seus gats, i d'allà no en surt. Potser el que sí surt, i surt molt bé, és la seva música, o era la seva música. Fa molts anys enrere, feien parella en John Anderson i en Vangelis. Junts van publicar diferents temes, entre ells a la State of Independence, que en un moment donat la Donna Summer el va versionar, i ara fa doncs uns 10 anys aproximadament que l'Andrea Corr també la va fer a la seva manera. És aquesta la que està sonant, la forma, la versió d'Andrea Corr.

0: Aquesta és la versió que en va fer l'Andrea Gore, la seva visió d'aquesta clàssica de John Anderson i en Vangelis, a l'State of Independence, i l'incluïa al seu àlbum Lifeline.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs no tenim massa clar si és el millor remei contra l'estrès, i de fet ho estem investigant des de ja fa uns quants anys. Però si estàs aquí, és que realment això funciona. Unes vegades guanyes, altres perds, i a vegades ve de gust escoltar Bee Gees, You Win Again.

Un dels temes de la llarga, llarguíssima discografia dels germans Gipples Bee Gees. Aquest és el You Win Again que hem escoltat ara. Si sou fans de Coldplay, doncs ara tindrem Coldplay. Però si sou fans també dels Kraftwerk, també tindrem els Kraftwerk ara mateix. Com pot ser dos estils diferents en un mateix moment amb dues bandes diferents? Doncs molt fàcil. Els Coldplay són uns grans fans de la formació alemanya Kraftwerk, els avis, podríem dir ja, del que és el techno. Doncs fa ara uns quants anys van voler fer un homenatge amb els Kraftwerk i van publicar aquest Talk. És una versió d'aquell Computer World de principis dels 80 dels Kraftwerk.

0: Així sonava aquest tribut, diguem-li així, dels Coldplay cap als Kraftwerk. Aquest era el seu Talk.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
0: Doncs sí, la música continua sonant al nostre estil. Ara una estoneta de guitarreo? Sí, doncs vinga, som-hi amb els Doobie Brothers. Això és Rocking Down the Highway.

0: Abans d'aquest Call on Me de Glenn Frey en solitari, deixant la seva banda a un costat, els Eagles, doncs abans d'aquest tamarro, doncs un altre dels tamarros guitarreros, dels Doobie Brothers, era el Rocking Down the Highway.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Ja sabeu què passa quan la Carla ens demana música amb canya, no? Doncs vinga! Som-hi, Revolution Beatles!

Si aquests quatre eren de Liverpool i ens van deixar aquest Revolution, n'hi ha uns altres que eren del Vendrell i ens van dir que Miami Beach... Déu-n'hi-do, però aquí n'hi ha més. Els Laxan, també guitarrero total, un dels primers treballs que publicaven la penya.

0: Els Lacs amb Busto, recordant vells temes, vells treballs dels principis de la banda del Vendrell.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Sí, sí, la música continua sonant encara uns minuts més al nostre estil. L'estil ens el posarà ara Mike Oldfield. Aquest és el Shadow on the Wall.

També, cap a mitjans de la dècada dels 80, Mike Oldfield publicava l'àlbum Crisis i aquí s'incluïa aquest Shadow on the Wall. I ara, dels 80, ens n'anem directes a l'any 1991. Va ser el 25è aniversari de la banda Nitty Gritty Gerben i d'un concert que van fer per celebrar aquests 25 anys. Es va publicar aquest Cadillac Ranch.

Aquest va ser el darrer track que es va incloure en l'àlbum aquest de la Nitty Gritty Dirt Band, Live to Five, per celebrar els seus 25 anys a sobre dels escenaris. Això va ser a la zona d'Alberta. I ara sí que nosaltres ja anem plegant veles. Marxem amb els Police. És el que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Salutacions de Xavier Gargallo. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. Marxem amb aquest So Lonely.

0: Ja hi tornem a ser des del galliner al costat del xac de la ràdio. Molt bones a tots els amants de les bones històries i de la bona música. Avui hem de començar el viatge amb una nota de comiat, perquè ens ha deixat el gran Dennis Locorriere, la veu inconfusible de Doctor Who and the Medicine Show, un home que, cal dir-ho, no tenia por de res. Era un cachondo, per cert. Amb els Doctor Who va tocar country, rock, i sí, amics, també es va llançar a la piscina i a la pista de ball de música disco de finals dels 70, que escolta, entre la pedal steel i els pantalons de campana amb lluentons, de vegades la línia és molt fina, i és que al cap i a la fi, els músics també han de pagar les factures i s'ha de fer calaix. I us asseguro que a Nashville, per molt que ens agradi el romanticisme del barret de cowboy, quan es tracta d'omplir la caixa enregistradora, no es fa cap excepció. Però avui no ens quedarem amb la nostàlgia. Després de retre homenatge a la Corriere, posarem rumb cap a Austràlia per rebre l'elegància de la Gina Jeffries, una veu que és pura dolçó. I atenció, atenció, guardeu-vos un lloc destacat a l'agenda musical d'avui, perquè us porto un d'aquells tresors que quan el descobreixes et canvien el dia. Per mi ha estat una troballa impressionant i estic desitjant compartir-la amb vosaltres. El talent fosc, autèntic i captivador de la Rachel Brook, una d'aquelles artistes que et fan recordar per què ens agrada tant aquest gènere. Sóc en Joan Balaguer des del... Què dius, Mariano?
1: No hem quedat que ho faig jo.
0: Ah, sí, ostres, perdona, el Becari vol fer-ho ell. Vinga, som-hi, tira.
1: Des del xac de la ràdio, al bel mic del Penedès de Palles i transmeten per les més selectes i trempades ràdios del país. Això és el Music City amb Joan Balaguer. Let's go!
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Music City amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls.

0: Music City, edició 263, sonant a les millors ràdios del planeta. Això que has escoltat, The Real Pretender, amb la veu que us ha deixat clavats a la cadira, és la de la Rachel Brook. Com us deia a l'inici, per mi ha estat una de les troballes més bèsties dels últims temps, i crec que faríem un pecat si no ens aturéssim un momentet a conèixer qui hi ha darrere d'aquest so tan autèntic. La Rachel no ve de Texas ni de Tennessee, ve del nord, de Lovells, un poble molt petitó de Michigan, i la seva història musical és d'aquelles que m'encanten. Va créixer en una família absolutament lligada al bluegrass i al folk tradicional. El seu pare tocava el banjo i la mare el contrabaix, però quan va arribar a l'adolescència es va revelar allò que fan els adolescents i va acabar tocant la bateria en bandes de punk de Detroit. I, escolta, aquesta actitud salvatge, lliure i una mica fosca del punk no l'ha perduda mai. L'ha injectat directament a les seves arrels country. A la premsa especialitzada ja la bategen com la reina del country underground. Recorda, apunta, pren nota. Rachel Brook, que sí, efectivament, ha sonat el teu programa preferit de música americana a la teva ràdio de capçalera, que, com saps, és la millor ràdio del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nom

Escolteu, això que tenim de fons, sí senyor, és el Sexy Eyes, any 1979. Això és el que us deia al començament. El Dennis Le Corrier i els seus Dr. Hook, entregats completament al pop més comercial i als ritmes que triomfaven a les discoteques de l'època. Jo, fins i tot jo, ho havia ballat en aquell moment i m'agradava molt i continua agradant-me. Una jugada mestra per assaltar les llistes d'èxits de mig món, omplir estadis i, per què no dir-ho, fer el calaix que comentàvem. I escolteu, ho feien de meravella, perquè la veu d'en Dennis s'adaptava absolutament a tot. Tant et feia un Rolling on My Sweet Baby's Arms com aquest fantàstic Sexy Eyes. Per això, avui vull que fem un viatge en el temps fins l'any 2000. Després de dècades de liderar una de les bandes més boges i exitoses del planeta, el Dennis va debutar en solitari amb un disc magnífic titulat One of the Lucky Ones, un treball on es va treure de sobre tots els artificis de la indústria per quedar-se despulladet, madur, gairebé en acústic, demostrant el tros d'intèrpret que sempre va portar a dins. D'aquest àlbum, que és una autèntica delícia per escoltar a prop del foc, us vull punxar una cançó que té tota la nostàlgia de l'alba. Amb tota la seva essència, aquí teniu el Dennis Le Corrier en solitari. Lluny de prejudicis musicals, això és Moan in the Morning.

0: vais a del podcast del Music City per escoltarnos a un vulguis, quan vulguis i amb els vecinos que vulguis des de countryshackradio.com.
1: Veus, això de tenir becaris està bé perquè treballes menys. Jo, de fet, no ho hagués fet millor, Mariano. Només cal recordar que, a més, si et baixes el podcast, tens un text descriptiu dels artistes i cançons que sonen en aquell episodi per tenir-ho com a referència. I, a més, els enllaços a xarxes socials. countryshackradio.com.
2: Next stop, Music City.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Se habla un hombre malo de la pradera.
5: D'una gran vagua humana i professional.

0: I darrere d'aquesta lliçó de com acostumar-se a l'oblit, darrere d'aquest getting used to getting over you, hi ha la veu de la gran Gina Jeffries. Si ens escolteu sovint, ja sabeu que a Austràlia tenen una salut de ferro pel que fa a la música country, i la Gina en té bona part de culpa. Nascuda a Toowoomba, Queensland, la Gina Jeffries va irrompre l'any 1991 guanyant el prestigiós concurs Star Maker del Festival de Tamworth, recollint el relleu ni més ni menys que d'un jove Keith Urban. Però el seu autèntic trampolí cap a l'estrellat va ser l'any 1994, quan va passar de cantar per a quatre gats en un bar de vins de Sydney a obrir la gira nacional d'en Johnny Cash, actuant davant de 15.000 persones cada nit. El mateix Man in Black va quedar encisat amb ella, com ens hem quedat tots nosaltres ara mateix al Music City. Recorda, Gina Jeffries.
1: Music City amb Joan Balaguer.
0: Vinga, va, que ara ens posem una miqueta gamberros, tornem a connectar amb l'estat de Michigan, sí, aquell de la Rachel Brooks, per rebre una colla de replegats, que es fan dir The Bootstrap Boys. Aquests nois no fan country de saló, no? Fan outlaw country i honky-tonk de bar de mala mort, d'aquest de classe treballadora que fa olor de benzina, fum i cervesa barata, que és el que diria si el guió me l'hagués fet el Tito B Diagonal. Porten des del 2015 cremant pneumàtics i tocant com si els perseguís el xèrif, convertits en una autèntica banda de culte per als qui busquen el so més salvatge i animal. Així doncs, deixeu-vos de tonteries, apugeu el volum i foteu-li canya, que aquí teniu els Bootstrap Boys amb aquest I Just Can't Leave.

0: Avui tenim uns quants becaris aquí al Music City, al Xac de la Ràdio, i els hi acabo d'explicar quan, en un programa de ràdio intemporal que diverses emissores el passen en diverses hores, no es pot dir l'hora. No, com tampoc pots dir bon dia, bona tarda, bona nit. Va, Pedrito, et toca tu.
1: Són les 5, no he comido, però m'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer.
0: Molt bé, veig que ho has entès perfectament. Vinga, anem amb la Ashley McBride des del seu treball Wild, aquesta cançó du per títol Creosote.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Doncs hi ha edició 263 d'aquest Music City, un tan eclèctic com sempre, i avui, si hem d'etiquetar el treball en solitari Highway Junkie del senyor Andy Thomas, diríem que la balança es decanta clarament cap a un Southern Rock, o un country rock molt potent. El seu estil té una forta base de boogie-boogie, riffs de blues pantanós i guitarres cruixents, molt influenciat per clàssics com Lynyrd Skynyrd o els mateixos Allman Brothers. És un fill de la tradició del Southern Rock que utilitza el country com a combustible. Aquí teniu el senyor Andy Thomas amb aquesta Freedom Song.

0: La culpa de que el country ja no sea country no és de los catalanes, és de los engominados de Nashville.
1: Mira, amb això coincidim, Isabel. Sí, senyora. I tornant al country que sona a country, aquí tenim un dels habituals del programa, el meu amic l'Alex Miller, amb aquest Money Well Wasted.

0: No, no, no, això no és la Smithsonian, però aquí, ara mateix, a la teva ràdio de capçalera, estem preservant les arrels de la bona música americana.
1: For those that forgot the roots of country music, playing all-time favorites.
2: Music City.
0: Doncs ell ho fem sonar en aquesta col·laboració fantàstica entre la Reba McEntire i en Vince Gill, dos Okies en acció, fent aquest fantàstic Oklahoma Swing.

0: i m'ho passo molt bé escoltant Music City.
1: M'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer.
2: Apoyaré la bona música country perquè m'agrada molt el Music City amb Joan Balaguer. I, por cierto, jo no he sido.
3: Bé, veig que, si més no, estem tots d'acord en una mateixa cosa. Me n'alegro molt. I ara, amics i amigues, obrim el bagul dels clàssics, o més ben dit, continuem amb el bagul dels clàssics obert, per recuperar una d'aquelles cançons que et fan viatjar en el temps. Només d'escoltar els primers compassos, ens n'anem a l'any 1985 amb el gran Ray Stevens i aquesta preciositat de cançó que du per títol Savannah. Si a qualsevol aficionat li preguntes per Ray Stevens, el primer que li vindrà al cap seran les seves cançons còmiques, les seves paròdies gamberres i temes bojos. De fet, ha guanyat Grammys fent riure a la gent, però darrere d'aquell personatge divertit s'hi amaga un dels músics, arranjadors i productors més brillants de la història de la Music City. I la prova la tenim en aquest tema. Expliquem que quan en Ray va escoltar la maqueta de Savannah, va decidir aparcar completament les bromes. Va tancar els ulls, es va seure al piano i va voler registrar una balada country absolutament seriosa, atmosfèrica i cinematogràfica, on la ciutat de Savannah, a Georgia, es converteix en un personatge més d'un amor perdut. Va demostrar a tothom que qui sap fer riure quan es posa seriós també et pot fer plorar. Però si plores, que sigui d'emoció d'escoltar aquesta fantàstica Savannah amb el senyor Ray Stevens.

0: Digues, Ramon.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Moltes gràcies. I de la nostàlgia de Ray Stevens ens n'anem directes a la més rigorosa actualitat d'aquest 2026, però sense perdre de vista els vells mites. És a dir, que no tanquem el bagul del tot, perquè la nostra estimada Kacey Musgraves acaba de llançar el seu esperadíssim nou disc, Middle of Nowhere, i s'ha emportat a l'estudi ni més ni menys que el bandoler de Texas per excel·lència. Sí, l'oncle Willie, el mestre Willie Nelson. I darrere d'aquest tema que us presentaré ara, que du per nom Uncertain TX, o sigui Uncertain Texas, hi ha una d'aquelles anècdotes geogràfiques i sentimentals que tant ens agraden explicar a la ràdio. Uncertain, que en anglès vol dir incert, no és només un estat d'ànim post-ruptura de la Kacey, és un poble real, de veritat, de Texas, un lloc minúscul literalment amagat a la frontera amb Louisiana, envoltat de pantans, boira i xiprers plens de molsa. La Kacey s'inspira en aquest racó oblidat del mapa per parlar d'aquesta sensació de no saber cap a on va la teva vida quan et deixen el cor trencat. Però la cirereta del pastís és en Willie Nelson. Sabíeu que fa exactament 10 anys, quan la Kacey tot just començava a treure el cap a la indústria, el seu gran bateig de foc va ser obrir els concerts de la gira d'en Willie? Doncs sí, ell la va apadrinar des del primer dia. Avui, consolidada com una de les més brillants del gènere, es tornen a trobar com a iguals. I atenció a la producció, perquè per abocar aquesta frontera de Texas, on està el poble d'Uncertain, han vestit la cançó amb un ritme ranxer i un acordió preciós que flirtreja directament amb la cúmbia mexicana. Una meravella de cançó acabada de sortir del forn. Obriu bé les orelles, la Kacey Musgraves i el gran Willie Nelson viatjant cap a Uncertain, Texas. Som-hi!

0: Casey Musgraves amb en Willie Nelson. Nota pel tècnic que ha enregistrat aquesta producció. Nen, haguessis pogut apujar una miqueta més el micro d'en Willie, que pràcticament no el sentíem. Perdoneu, que m'ha sortit el tècnic que porto dins.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I després de la calma d'aquest Uncharted in Texas, apugem una miqueta més les revolucions per rebre la força de la Jesse Wilson. Si no us sona el nom, quedeu-vos amb ell, Jesse Wilson. Perquè darrere d'aquesta veu hi ha una de les trajectòries més curioses de la nova fornada de Nashville. La Jesse és originària de Birmingham, Alabama, i durant anys ha estat un dels secrets millors guardats de la indústria. Sabeu aquells cors perfectes que sentiu en els grans discos de superestrelles del country? Doncs moltes vegades eren els seus. Ha treballat a l'ombra per a mig Nashville fins que es va cansar de fer brillar els altres i va decidir que ja era hora de fer brillar el seu propi barret. La Jesse confessa que va heretar el seu amor pel country de la seva iaia, que era una fanàtica absoluta de la Dolly Parton. De petita, la Jesse estava tan obsessionada amb la Dolly que es pensava que el country era com una mena de religió oficial i que s'havia de resar a Santa Dolly cada nit abans d'anar a dormir per no desafinar. Bé, sembla que les oracions van funcionar, perquè la seva veu és d'aquelles que tallen la respiració. Després de l'èxit del seu primer EP, Turning Tides, que la va portar a ser nominada com a artista revelació a diversos premis independents, ara ens presenta aquest tema que és tota una declaració d'intencions. Aquí teniu la Jesse Wilson i el seu Finally Gave You What You Wanted.
2: No hablo inglés.
0: No, tampoc cal.

0: Posa't en contacte amb el Music City al correu city@countryshackradio.com.
1: I tornem a la càrrega amb una miqueta més de Southern Rock. Si abans estàvem en territori de rancheres i soul, ara tornem a obrir el gas, tornem a fotre el pedal to the metal i ens posem la jaqueta de cuir. Ens n'anem directes a Oklahoma per rebre una banda que és pura dinamita. Ells abans es feien dir Red Southall Band, però ara, més directes, més compactes i més al gra que mai, es presenten simplement com Southall. Aquests nois són els autèntics abanderats del Red Dirt i del Southern Rock de nova generació. El seu estil és una piconadora que barreja les lletres profundes del country de la seva terra amb uns riffs de guitarra que semblen trets de la millor època de Led Zeppelin o dels Lynyrd Skynyrd. No fan concessions, és Southern Rock autèntic, de veritat. I amb això ens acomiadem per avui. Gràcies per ser amb nosaltres un cop més. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí, a la mateixa freqüència, a la mateixa hora, a la mateixa URL, amb més bona música americana. Salutacions cordials, petons i abraçades dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de la ràdio sindicades al show i en nom propi, Joan Balaguer. El Music City és una producció de Country Shack Radio.

I si tal com sembla estàs escoltant la versió d'una hora del Music City o la versió podcast, aquí tens els dos bonus tracks d'avui. El primer a càrrec de la Emily Ann Roberts amb aquesta fantàstica cançó de Scratching Out a Living, per acabar amb la Jenna Paulette, The Devil's an Angel. Vagi bé, adéu.

0: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
1: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
2: Amb Albert Malla.
3: Barcelona és ràdio.
1: Primavera, estiu 1989 a la cadena 13.

els número 1. Un programa número 1 en tots els èxits musicals. Número 1 a tots els països. Tri-City presentat per un número 1, Albert Malla. Un programa jove, tot música, ritme i actualitat musical. Cada tarda de 5 a 8. Dissabtes al matí de 10 a 2. Participa i mitjançant qualsevol de les 16 emissores de la cadena 13. Quina passada! Malla Musicals a la cadena 13, esclar.

0: m'agrada molt com fas.
1: No em diguis aquestes coses, Lourdes. Fes tu. Sí, però...
0: Quina marxa.
1: Has vist quin solet que fa? I quanta gent se'n va a la platja, eh? El sol comença a castigar d'allò més, eh? És dissabte. Penso que en aquesta última temporada del programa, cada dia que ha passat hem pujat un xic d'audiència, de publicitat i de categoria. Vam començar presentant la festa de Convergència a l'estació de França de Barcelona. Vam continuar amb les presentacions d'Iñaki Uranga, Loquillo, Arango, Els Grec. Vam presentar també la festa de Coca-Cola i la seva nova campanya de l'estiu a la discoteca del Poble Espanyol amb el Dr. Feelgood en concert i la Unió, la Guàrdia i Sang Traït el 9 de juny a Brooks Bananas, i ara aquest estiu a Illa Fantasia hem presentat Joaquín Sabina, Miguel Ríos, la Guàrdia també, i possiblement el concert més important del programa. Vam bellugar quasi a 20.000 persones que es varen donar cita a Illa Fantasia per escoltar Mecano en concert. Amb ells us deixem precisament cantant un any més. Tant de bo que d'aquí un any ens puguem tornar a retrobar, tan contents com estem ara amb la nostra feina, que com heu pogut comprovar si heu arribat aquí al final és una cosa molt inestable i que mai se sap. Ei, gràcies i que sigueu feliços, eh?

0: Ei, hola. Som a juny del 91. Han passat pràcticament 2 anys des de l'últim contacte amb aquesta història radiofònica. Tot seguit, destacarem el més significatiu. Sens dubte, el que vam patir els treballadors de Cadena 13, de finals del 89 al maig del 90, va ser una situació totalment atípica en ràdio. Es pot dir que estàvem en venda. Els accionistes majoritaris de la xarxa d'emissores ens tenien abandonats a la mà de Déu. Passaven de nosaltres. Probablement era el resultat de 6 anys d'incompetència, d'una gestió protagonitzada per gent que no en sabia gens de ràdio, ni tampoc gaire de portar una empresa perquè fos rentable. Únicament sabien, i molt bé, com col·locar la ràdio, els seus compromisos polítics. I ara ja estaven una miqueta tips de que el fet de voler fer ràdio en català no tan sols no els hi donés ni un duro, sinó que, a més, els hi fes perdre tants i tants quartos. Molts, molts quartos. Ningú entenia com es podia fer tan malament en una cadena de tanta cobertura, més que cap d'altra a Catalunya, amb la de coses guapes que es podien fer. Mala guanyada, Cadena 13. I la prova d'això és la quantitat de nòvios que li van sortir quan va córrer el rumor de que la 13 ja no estava promesa. Mentrestant, el personal, ningú ens donava explicacions. Ens assabentàvem a través de la premsa del que podia ser el nostre futur. Negre el teníem, estava ben negre el nostre futur. Converses amb la cadena Rato, la SER, la COPE i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Totes ens volien portar al llit i després deixar-nos al carrer. Finalment, segons Ràdio Macuto, ja estava firmat un contracte desmesuradament milionari de lloguer per 6 anys amb la corporació. Els seus responsables havien manifestat públicament que el personal de Cadena 13 no ens necessitaven per res, que només volien les nostres freqüències per muntar una radiofórmula de notícies tot el dia. Segurament es diria Catalunya Info. Era copiada d'una emissora francesa i asseguraven que ja tenien l'estructura a punt per engegar. O sigui, amb diner públic, volien tapar el forat provocat per la mala gestió d'alguns dels dirigents polítics catalans en el seu xiringuito privat, la Cadena 13. I a més, no era una venda, perquè és que en aquest cas sempre després hauria estat una cadena pública de tots, sinó que era un lloguer. És a dir, que al cap de 6 anys, si els interessava, podria tornar a ser d'ells, privada, i amb les deutes pagades per tots nosaltres. L'escàndol polític que es va organitzar va ser considerable. L'oposició tenia una bona excusa per fer la guitza, però cap polític es va preocupar de la situació laboral dels treballadors. Al final, els de Convergència van fer veure que tot havia estat un malentès i ho van deixar córrer. En tot aquest temps, el més admirable del personal va ser que l'antena no en va sortir ressentida. Els oïdors no ho van patir gaire, tot i que la nostra moral estava per terra. Bé, prendrem una Coca-Cola, que és la xispa de la vida, per agafar energia, i ho farem al Brooks Bananas, que aquella temporada em va encarregar una cançó i amb l'Adolfo i companyia ens va quedar tan, tan de conya que fins i tot li ensenyarem a Montserrat. Tu, mira. Sensación de
1: vivir. Ara, si participes en les promocions amb Coca-Cola al Mundial és teu o en concert amb Coca-Cola, pots guanyar els milions de premis directes que hi ha als taps i llengüetes de Coca-Cola, Fanta i Sprite. Hey, hey. Canvia els taps i llengüetes premiades a qualsevol delegació de Coca-Cola, als establiments d'alimentació i especialment per aquestes promocions a la botiga número 7 del Boulevard Rosa Pedralbes. Coca-Cola, sensació de viure!

0: Dice, no, pero los tres cantaremos en Radio Scott. Y efectivamente comieron, se marcharon y cantaron y pues tuvo, no sé si era con mi guitarra, el Yandesha o la guitarra. Bueno, canto esas canciones, el primer disco.
1: Madre.
2: No t'ho esperaves?
3: No, veo que este surt a tot arreu. No, pobra, no. Tinc la sort de tenir una mare sumament discreta i que només quan se li acosten amb ella contesta. Una mare discreta i orgullosa del seu fill, que cosa que a mi també em fa sentir molt orgullós.
4: Has vingut a presentar el material sensible, l'últim que has fet, però ens permetràs que escoltem el que deia la teva mare. La primera cançó, el primer disc, eh?
3: Amb molt de gust. Bona nit.

0: Quina llàstima que no tinguem temps d'escoltar-ho tot sencer. Molta gent es pensa que la cançó de Matinada va ser el primer disc i possiblement va ser el primer èxit majoritari, però aquesta va ser la primera cançó no tan sols que va gravar, sinó la primera que va escriure. I ens confessava ara, micro tancat, en Joan Manuel, que feia molt temps que no l'escoltava. Què pensaves en aquests moments? Perquè jo m'imagino que aquesta cançó està inspirada en fets reals.
1: Bé, no, més no, jo no pensava en aquest noi. Pensava en com era, com... Quin...
2: El cert és que t'ha canviat una mica la cara quan has començat a sentir
1: aquesta cançó. Sí, no, i els anys també l'han canviada, sí.
0: I una vegada fins i tot va ser capaç de cantar-nos una jota en directe a altes hores de la matinada. Sí. I ho va fer així.
3: No levantes tanto el vuelo. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: I ja parem, perquè si no pot ser una pallissa.
1: I cada loco con su tema.
2: Les coses que fa l'alcohol, eh?
3: Oh! Quan parlaves abans de que quan estàs a casa fas de pare, fas de marit, fas de tot
4: això. Oh, és el que deia, i ben de gust, eh?
3: Una cosa molt tonta, jo, Manel. Alguna vegada has baixat la bossa de les deixalles al carrer?
4: Moltes vegades. Una vegada. Mira què diu en Candela.
1: En Joan Manel es prepara molt bé cada concert, es prepara les cançons que ha de cantar. Però jo et volia fer una pregunta. Per què més tard o més d'hora sempre acabes cantant...
5: En teníem prou...
1: Per què?
4: Perquè...
1: Per què aquesta ha passat a la història?
4: Perquè me la demanen molt. Clar. Perquè aquesta cançó ja no és una cançó del Serrat, és una cançó que forma part del repertori popular.
1: I jo... què sents quan tu calles i la gent continua cantant-la?
4: Pues mira, jo la... Mira, el mateix que ara, que se'm posa la pell de gallina, però la vegada que més m'ha passat va ser la primera vegada que vaig descobrir això, que va ser a Vullpellac, que és un poble que hi ha al costat de la Bisbal, que fan la festa major al costat de la carretera, i estava tot l'aparador allí muntat, i ens vam aturar. I hi havia una orquestra de les típiques de festa major, que no sé si ara era, no sé, les Montgrins o la Meravella, o una d'aquestes, no, la Marina, no sé quina seria. Una orquestra d'aquestes bones que tenim la sort de tenir al país. I llavors ells fan sempre un repertori de cançó tradicional. I el que va ser emocionant és que entre aquest repertori de cançons tradicionals hi estava la cançó de matinada i estava Paraules d'amor.
3: No et van donar ganes de baixar i posar-te a cantar?
4: No, jo estava molt bé. Estava al costat de la carretera, sota una balconada, fotent un cigarro, i va ser una sensació molt, molt bonica, perquè penso que és la millor recompensa que un pot tenir amb la seva feina, és quan la seva feina deixa de ser la feina d'un per convertir-se en un fet de tots. I això està molt bé.

0: Si tinguessis de puntuar del 0 al 10 el teu sentit de l'humor, quants punts hi donaries?
1: En
0: tens prou,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tinc un sentit alt de l'humor, sí. Sí, perquè se'n fotre-me'n de mi. Hi ha molta gent que es pensa que té sentit de l'humor i no en té massa perquè se n'en fot dels altres. Riu molt, és molt divertit. Però això ho vaig aprendre d'un vell amic meu que es diu Paco Revés, que una vegada parlant sobre això del sentit de l'humor d'una altra persona, que diu, té molt sentit de l'humor, diu, no massa, perquè d'ell no se n'en fot mai. I és realment, el sentit de l'humor és una cosa que ha de passar per la...
2: per l'autocrítica.
1: Desdramatitzar les coses que a un li passa.
0: Sou a la xarxa d'emissores de la cadena 13, queden 14 minuts de programa i hi han moltes preguntes dels oïdors que no paren de trucar per telèfon i 12 companys arreu de Catalunya i Andorra que volen entrar. Jo els demanaria tant als companys com a en Joan Manuel que fossin breus. Connectem primer amb Ràdio Pirineus a Puigcerdà, a la Cerdanya, al 89.8 de l'FM. Pilar Riba, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, Albert.
0: Endavant.
3: Doncs jo, Joan Manuel Serratge, que ha sigut l'Albert durant tota aquesta tarda, que t'ha estat comentant sobre preguntes del teu nou llarga durada, material sensible. Jo voldria ser breu i demanar-te quines tres coses t'enduries a una illa deserta.
1: Quines tres coses? Això és de l'illa deserta? Això sí que és... Jo no hi voldria anar mai a una illa deserta, eh? I si vaig, doncs jo no m'enduria res, perquè què vols que m'endugui? Si m'enduc un transistor i no tinc piles, ja l'hem fotuda. Si m'enduc una dona i acabem a broncar-se, mira quin cristo. No, jo en una illa deserta aniria i el que em trobés.
0: Cadena 13, Lleida, 93.4. Josep Antoni Hidalgo, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Endavant.
4: Doncs jo, tenint aquí a Joan Manuel, aprofitaria per un fet que em va passar a mi la setmana passada, concretament quan vaig anar a una botiga i n'hi havia una clienta que demanava ja el de llarga durada, material sensible, de Joan Manuel Serrat. I llavors el senyor de la botiga li deia, però tinc un disc del Rollins. No, però és que jo vull el Serrat. No, però no t'agraden els Rollins. No, però és que jo vull a Serrat. Quina va ser l'última vegada que Serrat va comprar un disc del Rollins?
1: No, jo els discos del Rolling els compro sempre, perquè és un dels pocs grups que realment m'interessa el que fan, encara que segueixen fent exactament el mateix que feien fa 15 anys. Però a mi m'agrada la marxa aquesta que porten i m'agrada molt el so que treuen els Rollings. Per això trobo molt interessant aquesta gira que estan fent ara pels Estats Units i llàstima que no la prolonguin una mica perquè és un dels espectacles més divertits que es pot veure.
0: Ràdio Valls,
1: tipus de música.
0: 103.2, Candela Colls, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Endavant.
5: En Joan Manuel Serrat ha compost una cançó per la propera pel·lícula del director ballenc Ignasi Pere Ferrer, que està basada en la novel·la Un submarí a les estovalles de Joan Barril. Quin tipus de cançó és? Català? Castellà? Està inclosa dins del material sensible?
1: Sí, la cançó és Salam Reixit. Jo amb en Joan Barril, perquè la història d'aquesta pel·lícula és la història d'un àrab que li prenen tot el que té a Barcelona. En fi, és una història, una trama molt divertida. I llavors amb el Joan em va demanar que fes una cançó per la pel·lícula. Llavors jo vaig dir, bueno, jo faig una cançó per la pel·lícula, però llavors fem una cosa, treballem junts, i si la cançó llavors ens agrada, també la incluïm en el disc. I llavors el que anirà a la pel·lícula serà la cançó Salam Reixit, que ja està enregistrada en aquest disc.
0: Cadena 13, Tarragona Reus, 93.5. Joan Antoni Carricondo, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. I voldria fer-li una pregunta a Joan Manuel Serrat. Veiem, quina cançó ens dedicaria perquè no treguin les festes tradicionals catalanes?
1: Aquesta és difícil, aquesta pregunta, noi? A quina cançó dedicaria aquí?
6: En general, als catalans.
1: Home, jo penso que si el de les festes tradicionals catalanes és un fet que ens convé defensar-lo a nosaltres i no per un, no mitjançant les cançons. Tenim unes institucions a les que ens hauríem d'adreçar perquè això funcionés. És a dir, hi ha coses que la democràcia en aquests moments té una mà a posar-hi, no? És a dir, això ja en són assumptes que s'han de discutir i decidir a partir de les institucions. En aquests moments, perdoni, però és que no se m'acudeix quin tipus de cançó podria ser més vàlida per aquesta qüestió que vostè em demana.
0: Cadena 13, Cervera, Tàrrega, 99.1. Jaume Freixas, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Albert.
0: Endavant.
7: Joan Manuel, bona tarda.
1: Hola.
7: Una pregunta. No et sembla una mica arriscat dedicar en aquestes altures i circumstàncies una cançó, doncs, a una rosa?
1: No, arriscat no ho és, no? Perquè el que sempre és una mica caminar en el fil de la navalla, però amb xarxa, perquè és una cançó que penso que té unes qualitats concretes, és a dir, i que, clar, si ho plantegem com una cançó dedicada a una rosa, doncs jo podria explicar què és el que li passa amb aquesta rosa. O sigui, la rosa ha estat un element que ha estat molt malejat, de vegades molt maltractat, però que és molt maco. I jo en tinc a casa. I com que la veia, en allí, doncs, la història és la relació d'aquella rosa amb l'època en què surt i amb l'home que l'està mirant i que sap perfectament que aquella rosa no arribarà ni a donar olor, ni a disfrutar de les abelles, ni del sol de juliol, però que en aquells moments, en el pic de l'hivern, se li ha acudit sortir enfrontant-se al segle natural, enfrontant-se a totes les demés companyes que estan dormint, sabent que qualsevol cop de vent la matarà una matinada. Però aquella tarda tothom que passa pel carrer, tothom que passava se la mirava i reia. I es tocava un altre dia, mira el que està passant allí.
0: 9 minuts per les...
1: Aquest fet de vida és meravellós.
0: 9 minuts per les 8 de la tarda, Malla Musicals a la cadena 13. Ràdio Grup Girona, 83.9. Anna Gil, bona tarda.
2: Molt bona tarda, però l'Anna Gil l'ha canviat una mica la veu.
0: Ja m'ho imagino.
2: Enric Cantín.
0: Molt bé, endavant, Enric.
2: Bona tarda, Joan Manel, encantat de saludar-te.
1: Hola, bona tarda.
2: Escolta, en el títol de Pujar Dorada, a quin material et refereixes i a qui és particularment sensible?
1: Jo vaig triar aquest títol perquè buscava un títol per tot el disc que complís dues coses. El primer, que tingués alguna cosa que veure amb el que hi ha dintre. I, evidentment, jo estic convençut que el que hi ha dintre és un material sensible. I, d'altra banda, buscava un títol que fos en català i en castellà el mateix, perquè amb aquest treball tenia jo la pretensió de fer una gira per tot l'Estat i donar-lo a conèixer a tot l'Estat. I l'havia d'anunciar tot arreu. I llavors, per evitar que el treball sortís handicapat, sortís amb més dificultats de les que ja té el fet de cantar en català fora de Catalunya i de vegades a Catalunya, doncs llavors vaig tractar de posar aquest títol. I jo, evidentment, sóc sensible a tot el que passa. No crec que ningú pugui ser sensible a una cosa en especial i no ser-ho amb unes altres.
8: I en aquest àlbum Material Sensible que Joan Manuel Serrat ens presentava en directe a l'estiu de 1989 als Malla Musicals, s'incluïa una cançó amb una història surrealista molt divertida que va escriure conjuntament amb el mestre Josep Maria Verdagí. A més, va ser el primer i crec que l'últim maxi-single d'en Joan Manuel Serrat. Ja sabeu, aquells vinils que eren gairebé tan grans com un long play, però que només tenien una cançó per cara per tal de donar més qualitat de so. El tema va passar quasi desapercebut, tot i que a mi sempre m'ha agradat molt. També tenia una altra característica especial, i és que en el maxi single es regalava una historieta dibuixada com un còmic amb la història de la cançó. Una altra característica singular d'aquest tema és la col·laboració d'Anna Belén cantant unes estrofes en català. Es diu Malson per entrega.

0: Ràdio Berga 95.7, Fermí Riu, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Endavant.
1: Joan Manel, abans de tot, dir-te que el dissabte ha tingut una bona acollida aquí a la comarca del Berguedà.
2: Me n'alegro.
1: Et volíem demanar una cosa. Tu, per exemple, preserves molt la teva vida privada i, en canvi, les teves cançons ens parlen de sentiments, de vivències personals, quotidianes, de material sensible, particular que ens ofereixes públicament en els teus treballs. És, en certa manera, una estratègia per interessar el públic, sobretot els teus seguidors i admiradors.
2: El preservar la vida? No, jo preservo l'entorn familiar per comoditat, perquè m'és molt més còmode viure amb la meva família d'aquesta manera que de l'altra, perquè jo tinc uns nanos que van als col·legis i llavors vull que els meus nanos vagin al col·legi de la manera que amb ells els sigui més còmode i que els ajudi més a créixer. I no crec que el fet de sortir un nen als mitjans, a les revistes tot el rato i sortir la seva cara allí i que els altres nens del col·legi l'estiguin veient sempre retratat als papers el pugui ajudar a ser un nen igual que els altres. Per això ho faig, no? I no hi ha cap altre tipus d'estratègia.
0: Cadena 13 de Manresa, 92.7. Anna Jofre, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Endavant.
3: Goita, a part del contingut que, del disc, de les cançons que són totalment sensibles, com ja has dit anteriorment, el títol de llarga durada en material sensible vol ser una contrarietat amb la societat actual o no té res a veure?
2: Oh, és evidentment la societat... ens belluguem amb un món que té uns paràmetres de funcionament que no són els que més puguin ajudar la sensibilitat, evidentment. Però no és una contradicció el títol i l'altre. Si un cas és una llança clavada a favor del que un està. Jo estic a favor de la sensibilitat i no estic a favor d'una societat que propugna el diner, l'èxit i el poder com el perquè de l'existència.
0: Cadena 13, Igualada, 92.2. Anna Muñoz, bona tarda.
4: No és l'Anna, sóc en Santi.
0: Molt bé, endavant, Santi.
4: Bé, jo li vull fer un parell de preguntes amb en Joan Manel.
0: Una, per favor, que és molt tard.
4: Jo li volia dir, mira, has cantat en català, en castellà, en portuguès, i en un moment donat consideraries un recurs cantar en anglès?
2: Oh, si en sapigués, sí. El que passa és que el meu problema està en que el meu anglès és bastant d'estar per casa i em va molt bé quan me'n vaig a països de parla anglesa per demanar que fem llet i aquestes coses, sí. Però m'és molt difícil poder pensar en anglès i sobretot, així com no és només gens difícil poder bellugar-me amb qualsevol idioma llatí i em trobo bastant més còmode. De qualsevol manera, les meves experiències en italià o en portuguès o en francès han fets molt puntuals i molt concrets.
0: Cadena 13 de Metro 87.7, Francesc Vázquez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Albert. Bona tarda, Joan Manel.
2: Hola, bona tarda.
5: Si per aquelles casualitats de la vida deixessis el món de la música, a què te dedicaries? D'on trauries el pa?
2: Jo un dia o altre el deixaré. No serà una casualitat, serà el resultat d'alguna cosa, o d'un cansament, o de que em fotin fora. I poden passar les dues coses, o que me'n vagi, o que em diguin vés-te'n. I llavors què faré? Doncs la veritat... No et puc assegurar que de moment segueixo visquent plenament com un professional de la cançó sense tractar de preparar-me un futur. El meu futur ha estat sempre amb la cançó, amb la música o amb l'escenari, perquè de vegades també això es pot ampliar. Puc sentir de gust potser fent coses a l'escenari que no siguin completament el que podria ser la cançó. Però no m'he preparat un futur en un altre sentit, diguéssim, amb una empresa de transports o amb una...
0: Si alguna vegada et diguéssim...
2: Com a torner fresador.
0: Si alguna vegada et diguéssim pallasso, te n'alegraries o t'emprenyaries?
2: A mi em sembla un ofici d'una dignitat extraordinària. El que passa que miraria la cara del que m'ho diu, perquè a mi...
0: A mi
2: no em sap greu que em diguin pallasso. El que vull veure és amb quina cara m'ho diu aquell. Perquè potser no em vol dir pallasso, em vol dir una altra cosa.
0: Cadena 13 en posta, 93.2. Tere Valldeperes, bona tarda.
6: Bona tarda, Joan Manel i Albert.
2: Hola, bona tarda.
6: Quan fa alguns mesos alguns cantautors catalans es van tancar per protestar contra la Generalitat, Tete Montoliu va fer unes declaracions a alguns diaris dient que el que haurien de fer és aprendre a cantar abans i reivindicar després. Què n'opines d'això, Joan Manel?
2: Jo crec que el Tete, que és un gran pianista i una extraordinària persona i un bon amic meu, va tenir una resposta una mica irreflexiva en aquests moments i sobretot no va mesurar ben bé el que estava dient, perquè no es pot barrejar uns amb altres. Evidentment hi ha gent que no en sap, hi ha gent que en sap molt, hi ha gent que no té evidentment un currículum que ensenyar. Hi ha gent dels que es van tancar que té un currículum molt consistent i d'altres que no es van tancar que també el tenen.
0: Cadena 13, Ràdio Valida, Andorra, 98.1. Joan Carles Homs, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Endavant, Andorra. Bona Vinga, tarda. Joan Carles.
7: Som-hi. A mi m'encantaria que en Joan Manuel Serrat ens parlés una mica del videoclip que ha tret per reforçar aquest treball material.
0: Sí, que li ha costat molt, eh?
7: Sí, sí. Joan Manuel Serrat és l'home dels metratges?
2: Jo n'he fet dos. He fet un aquí a Barcelona amb la gent d'Animàtica, fent servir una mica tot el que és el treball de sintètic, de
7: electrònica.
2: Sí. Uh-huh. I que és, diguéssim, el clip de Barcelona i jo, que és més seriós. Després n'hi ha una altra que és una estripada més forta.
7: Molt forta, molt.
2: Sí, però molt divertida també. I són com 40 o 50 personatges que evidentment tots els personatges els faig jo, i està fet amb una trama molt interessant i amb un material molt, molt modern que permet que els 50 personatges tinguin una relació entre ells. I penso que serà una bona sorpresa, i com a treball, independentment de que pugui reforçar el disc, com a treball de clip és de lo millor que s'ha fet al país.
7: Gràcies. Per acomiadar, només Joan Manel o Joan Manuel?
2: No, en català és Joan Manuel, però també nosaltres al barri diem Joan Manel tota la vida, no?
7: Ok. Mario, ràpid.
8: Joan Manel, després d'aquestes tres proves, diguéssim, que faràs aquí, te'n vas a Madrid a presentar per primera vegada a l'Estat espanyol el disc, fa més por que una altra cosa a presentar-se, el fet que sigui a Madrid, a un teatre, com el Teatre Monumental? Més respecte?
2: No, dir. Respecte sí.
8: O és igual que una altra cosa?
2: No, respecte em fa molt, i em fa, home, més que pel fet de ser a Madrid, perquè jo tinc que manifestar aquí, a casa meva, a Barcelona, que jo el millor públic que m'he trobat sempre a l'Estat espanyol, sense menysprear ningú, i el públic de Madrid per mi ha sigut un públic sempre esplèndid, i un públic que sempre ha anat al teatre a divertir-se i a passar-se el millor i a treure de l'espectacle el més positiu, parlo del públic. Sí. Llavors, doncs, jo amb això no tinc que tenir cap tipus de prevenció. Sé que estic tocant en un espai que és molt seriós, però també que mesura bé les coses. Nosaltres portem un bon treball, portem una bona preparació i no hem de tenir por a tocar a cap lloc. I evidentment una altra cosa vull afegir, que com que és la primera actuació, doncs sempre no és el mateix les primeres actuacions, que poden haver més accidents, vas més preocupat en moltes coses que unes altres, però jo sempre que em pujo a un escenari pujo a fer-ho el millor possible.
0: Quina llàstima, perquè tots plegats haguéssim fet moltes més preguntes a Joan Manuel. Aquest programa intentem sempre passar-ho el millor possible. Ens podries explicar un xiste?
2: Sí?
0: Per acomiadar-nos? El primer que se
2: sí, però és que no, la gent no l'entendrà, perquè és així, és de mímica, no? És aquell, el diu, oye, tu eres de la policia secreta de l'EPE? I dice, ah.
0: Aquesta nit en Serrat soparà amb en Koala i li farà entrega públicament del seu homenatge, que està reflectit amb aquest nou material sensible. Gràcies, Joan Manuel, moltes gràcies.
2: Una abraçada, eh?
0: Aquí tinc una pila de preguntes, per exemple, mira, deixa'm fer una, perdoneu, companys, l'informatiu es retrasarà uns segons. És que hi ha una concretament de la Mercè de Barcelona que diu, diu, en aquest últim disc hi trobem una cançó que critica durament un cert sector de la societat. M'agradaria saber de quin estatus social et consideres. És
2: no,
0: aquella cançó que parles de la Jet Set.
2: No, però jo no el critico durament, escolti-la bé, home, si és una cançó amb una tendresa espantosa. Primer els he dit que són guapos, feliços, que s'ho passen molt bé.
0: I
2: que
0: però és un indirecte, és un indirecte.
2: I després els he dit que jo em sento en paus amb ells, ells tenen més coses, però també tenen més problemes, tenen més diners, però també gasten més, pobra gent. També si tenen més robes perquè van a més puestos, i les cases són més grans és perquè tenen més coses que guardar. No, si jo sóc amb això, ja veurà vostè que els tracto amb molta amabilitat. I a quin estatus social em col·loco? Sí. Pues miri, jo vinc de la classe obrera, sóc fill de treballadors que em van donar les possibilitats d'anar a la universitat, i evidentment vaig haver un declassatge social en el sentit de que vaig poder estudiar una carrera, cosa que a la meva època només succeïa, segons una enquesta feta a la universitat, amb un 3% dels fills d'obrers del país. Llavors, evidentment, aquest ha estat el meu procés. No em sento en absolut incorporat a altra classe que la que forma la gent que estimo, la gent amb la que jo m'enrotllo. I si vostè s'hi fixa, qui són, es donarà compte on som.
0: Gràcies i molta sort, Germán. I l'aplaudiment a tota la gent de la cadena 13 per haver vingut aquí, i tant de bo que tornis ben aviat, eh?
2: Gràcies a tots.
0: Adéu.

0: A l'octubre del 90, i per la recentment estrenada Cadena Minuto, quina il·lusió. Després de tants anys de tenir-lo perdut, tornava a volar Ángel Álvarez. Aquell pilot d'aviació, boig per la música. Aquell mestre, que és una autèntica enciclopèdia de tot tipus de música. Aquella veu que acaricia i et posa els pèls de punta.
1: Y cantar familiares historias de amor musicales compartidas por varias generaciones. Hoy en el jet, Sinatra es un viajero especial. En el primero de tres viajes que llegarán siempre en este mismo día de la semana. No pierdas el vuelo. Desde Radio Minuto en vuelo 605 te habla Ángel Álvarez.

0: Barcelona es radio.
1: Connecto el Fins aquí un nou capítol de 80 minuts de Una vida de ràdio. Us hi esperem en l'emissió del pròxim capítol a la mateixa hora i en aquesta mateixa emissora.
2: Amb Albert Malla.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberà número 13.
2: Radio Cunit. Al 107.0.
3: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada. Efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista. I de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
4: Que sube la marea y esto no da más de sí.
5: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia.

0: todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román. 30 años de éxitos.
1: Es difícil abrir mis ojos y ya no...
2: Cada dilluns, a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquest de setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
3: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
4: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
5: Amb Albert Malla.
6: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Jorn Lenny,
1: Candy G
2: y Lucho en Somos
3: los Black and White.
2: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
3: Black and White.
2: En Radio Cunic 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
7: Cunit al dia.
6: Amb Jaume Asens.
8: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
5: Esto es música con Juan Buendía.
9: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
5: ei, ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
10: A Ràdio Cunit.
5: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
11: Conecto el punto, muevo el dial de la radio.
12: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
13: Amb Albert Malla.
5: Tots els dimarts a les 8 del matí, amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 1 demà de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit avança. Continuen treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes vacances i aquestes setmanes, s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi. Actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde de Cunit, Jaume